temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada a la sintonia de Blu Radio. Dissabtes a les 10 de la nit. Diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Y así estem un día més en l'informatiu del València, l'informatiu d'UVCF Media Radio d'este dimecres 7 d'octubre, on el València, ara, en uns minuts, va fer oficial tots els preus dels nous abonaments per al nou Mestalla. Ja diem, el València va informar en breu de quins van a ser tots aquests preus, de tots els abonaments per al nou Mestalla, de totes aquestes zones on se van a poder abonar els actuals abonats i socis del València, per a que pues vagin coneguent i vagin anant triant el seu futur seient per al nou Mestalla. Ja dic, en uns minuts se farà oficial, però ja els podem avançar que el preu mitjà del nou abonament del nou Mestalla serà més barat que l'actual Mestalla, un 10%, aproximadament un 10%. La mitjana és, en el nou Mestalla, ja dic, estem parlant d'un abonament mitjà,

0: costarà 537 euros pels 599 que costa en l'actualitat, en l'actual Mestalla. Ixa és la mitjana, però ja diem, en uns minuts coneixerem tots els preus de totes les zones i tots els sectors del abonatge de l'OM Mestalla. Uns preus que aniran dels 300 euros, que serà l'abonament més barat en el nou Mestalla, als 1.700 euros, que serà l'abonament més car del nou Mestalla. És a dir, allò que va dir el director general del València la setmana passada, Javier Solís, que l'abonament més barat del nou Mestalla, que costarà 300 euros, pues costa igual que l'actual Mestalla. O que l'abonament més car del nou Mestalla, que costarà 1.700 euros, és més barat que l'actual Mestalla. Bueno, i a tots aquests preus caldrà també afegir els descomptes, que se mantenen tots els descomptes d'esta temporada. Ja dic, ara, quan el València ho faça oficial, que va ser en minuts, pues, ho desglossarem, persones, tot el que va a costar aixòs nous abonaments, però dic, la mitjana és un 10% més barat que l'actual Mestalla. El més barat, 300 euros. El més car, 1.700. I també el València se marca com a objectiu per al nou Mestalla tindre un 20% més de nous abonats. En l'actualitat, en el vell Mestalla, són 40.000 els abonats. El València vol tindre en el nou Mestalla 50.000 abonats. Bueno, pues ja dic, ara anirem contant-ho poc a poc, perquè evidentment és la notícia del dia. Pues ja vos venien contant estos dies pues com anava a ser ixe trasllat dels abonats, dels socis del València al nou Mestalla, i tots esteu preguntant-nos pels preus. Quan sabrem els preus? Bueno, pues ha arribat el dia. Ui, en uns minuts anem a conèixer tots els preus, però ja vos hem avançat pues ixes dades generals que ara, ja dic, en uns minuts desglossarem poc a poc. Bueno, pues tot això que és el que tenim preparat en este informatiu del València, on també vos contarem l'actualitat esportiva del València, que ha continuat pues entrenant-se, treballant avui així, este matí, a la ciutat esportiva de Paterna, preparant el que serà el retorn a la Lliga este pròxim diumenge, 9 de la nit, a l'estadi del Sardinero davant el Racing de Santander, el que serà també el debut com a nou entrenador del València, Javier Aguirre, en la banqueta valencianista. Bueno, pues també repassarem con no l'actualitat de l'acadèmia, però avui, ja dic, el argument principal d'este informatiu, perquè evidentment tots esteu pendents, són els nous abonaments, els preus dels nous abonaments del nou Mestalla. Saludem ja al nostre company Pablo Orch. Què tal, Pablo?
1: Molt bé, Robi, estem pendents, no, de que es faça finalment oficial eixos preus de els abonaments, però ja podem avançar, no, el que estem comentant, eixes xifres en quant als abonaments, en quant als preus, no, de mitjana, hi haurà pues quasi el 40% dels abonaments per davall dels 500 euros, un abonament mitjà, no, que baixa respecte a l'actual camp de Mestalla, i aquests preus, no, que van oscil·lar entre els 300 i els 1.700, igualant el preu més barat de l'actual Mestalla i baixant el preu més car del nou, de l'actual Mestalla, en quant a les xifres per dalt i per baix. Després podrem entrar en més detalls, però sí que hem d'explicar, no, que va haver zones en les quals no van van a poder treure els abonaments, és algo prou habitual com és la zona de visitant, però també per normativa UEFA pues, van a habilitar-se, no, altres zones en les que no va haver abonaments, però bueno, això són detalls que anirem a poc comentant. El més important, no, és que avui pues, ja anem a poder conèixer tots aquests preus, diferents sectors, com va estar dividit el camp i com van a repartir-se aquests preus en les diferents graderies. I a partir d'ahí recordem que el pròxim dilluns el pròxim dimecres dia 14 comença eixe període per a fer les agrupacions i es van a poder fer ja coneguent els preus per a partir d'ahí pues, conèixer, decidir i fer aquests grups de cara a elegir posteriorment el lloc on vols tindre el teu seient, on vols tindre el teu abonament.
0: Ja diem, ara en uns minuts, el València, a través de la seva app, de la web, i així, en este informatiu, en tots els seus canals oficials, en totes les seues plataformes, va a informar de manera oficial de tots els preus dels que seran els nous abonaments per al nou Mestalla. Així pues, estem avançant, lo que ara, pues, en breu, confirmarem que la mitjana d'aquest abonament per al nou Mestalla serà un 10% menys que l'actual. I ja ho hem dit, el que costarà 537 euros de mitjana en el nou Mestalla pels 599 de l'actual Mestalla. Ja dic, més dades generals. El 40% dels abonaments seran inferiors a 500 euros, que ixos se concentraran pues, en el tercer anell. I ara, ja dic, també ho explicarem tot, totes les zones, com estan dividides en el nou Mestalla, per a que vosaltres, ja dic, ara, quan s'obriga este primer procés, a partir del 14 d'octubre, d'agrupar-vos, d'associar-vos en tota la gent que vulgueu, o si voleu anar a soles, teniu que fer aquest procés a partir del 14 d'octubre, ja conegueu pues, el futur seient on se podeu abonar i el que vos costarà. Però ja dic, ara de seguida, en breu, ho detallem tot. Pablo, anem a fer un apunt d'última hora, perquè després també ampliarem sobre el que ha sigut l'entrenament d'este matí, perquè l'equip, ja dic, ha continuat entrenant-se així a la Ciutat Esportiva de Paterna, preparant ixe partit davant el Racing de Santander. Conta-nos l'última hora.
1: Sí, ara de seguida reprenem la informació sobre estos abonaments del nou Mestalla. Pel que fa a l'última hora de l'equip, hem de parlar d'aquest entrenament en el matí d'avui. L'equip continua preparant el duel de diumenge, eixa tornada a la competició davant el Racing, i ho ha fet amb diferents noms propis, no?, que hem de destacar. En el cas de Luis Rioja, continua treballant per a poder estar en aquest partit de diumenge. Ha estat al marge treballant, però això sí, de manera intensa. Les sensacions són bones i va treballar dur per a poder aplegar aquest duel contra el Racing. I tenim que parlar també de Fulquier, que ha entrenat pues, amb quasi total normalitat. Copete també ha fet part de l'entrenament amb el grup, i Dan Juma és el que ha estat al gimnàs. No han estat, ara després parlarem més d'ells, Dimitrescu i Guido. En este cas, Dimitrescu de tornada després d'aixos compromisos amb la seva selecció. En el cas de Guido, recordem que ha estat en aixe homenatge a Leo Messi amb la selecció argentina i que demà estarà de nou amb els seus companys ja sumat a aquestes sessions d'entrenament.
0: Bueno, pues això és l'última hora del València, última hora esportiva, perquè, dic, torna a la Lliga. Tenim ganes també ja de veure el nou València, Javier Aguirre, que debutarà com a nou entrenador en la banqueta valencianista a l'estadi del Sardinero davant el Racing de Santander. Pues pendents a veure de Dan Juma, sobretot, com ha contat Pablo Orch, avui tampoc s'ha entrenat. A veure si demà i en el que queda de setmana Dan Juma se pot recuperar d'aixos problemes que arrossega al turmell i pot estar disponible. Luis Rioja ja ha fet una part avui de l'entrenament, al igual que ahir, i el jugador vol estar. El jugador Sevilla vol estar, ja coneguem a Luis Rioja, i ell pues, ja va jugar. Recordem l'últim partit davant la Reial Societat, i este temps de paró ell volia pues, dedicar-lo a recuperar-se del tot. I per això pues, està entrenant-se de manera parcial amb el grup, però vol arribar. I la resta, el que hem dit, jugadors tan importants com César Tàrrega o Diacabí, en una parcel·la defensiva de València que estava molt tocada, molt mermada, pues Javier Aguirre va poder recuperar-los de cara a aquest partit davant el Racing de Santander del pròxim diumenge. Però després ampliem perquè la notícia del dia és la que tots esteu esperant, els preus d'aixos nous abonaments per al nou Mestalla, que ja dic, anem a conèixer de seguida, en breu. I Pablo, anem a explicar, ja dic, i anem a tindre tot el temps que faça falta per a que els abonats del València i els futurs nous abonats, els socis UBCF, pues, coneguen primer com se van a distribuir les zones de l'estadi i en cada zona el que va a costar pues, cada abonament, perquè per a que vostès se facin una idea, va haver una grada baixa, que és la grada que va estar més a prop del terreny de xoc, una grada mitjana, una grada alta i una grada superior. Recordem que el nou Mestalla té una capacitat per a 70.000 aficionats. I aixina se van a dividir, evidentment, les zones del nou Mestalla. Grada baixa, la més a prop del terreny de xoc, grada mitjana, grada alta i grada superior.
1: En quant a la construcció, Robi, per a la gent que estiga veient-nos per API web, pot observar aquestes infografies que estan també al web del club. Un poquet mentalment, no? Pues visualitzem aquest nou Mestalla en tres anells i són estos tres anells, en este cas l'últim d'ells, el de dalt, el més gran, pues el que està dividit, no? En eixa grada alta i grada superior, en aixos dos espais diferenciats, i a partir d'ahí es segmenten els diferents sectors que va tindre, no? Eixe estadi pel que fa als abonaments i a la venda d'entrades.
0: Bueno, pues ja dic, eixa va ser, aixina se va dividir en l'home Mestalla, grada baixa, grada mitjana, grada alta, grada superior, de manera diferent a lo que és l'actual Mestalla, allò de tribuna, anfiteatro, gol gran, tot això en el nou Mestalla va a desaparèixer, per a que vostès se facin una idea.
1: Nord, sud, est i oest.
0: Correcte.
1: Al final són els dos fons que van a estar al nord i al sud orientats, i est i oest van a ser eixes nomenclatures, no? Per als dos laterals, per a la principal, no? El que coneixeríem com la tribuna, i per a la grada lateral, no? Que es coneixeria en una nomenclatura més tradicional, però ens adaptem, no? També als estàndards de UEFA, als estàndards europeus, en esta nova nomenclatura també de les zones de l'estadi.
0: Bueno, pues anem, ja dic, en eixos preus que acaben de fer-se oficials, que acaba de fer oficial el València per al nou Mestalla, i que tots pues estàveu pendents de conèixer. I vos ho hem avançat en este informatiu. El preu de mitjana de l'abonament del nou Mestalla serà un 10% més barat que l'actual. Els preus aniran dels 300 euros el més barat als 1.700, que seran el més car. Però, Pablo, anem poc a poc desgranant, desglossant tots aquests preus que s'acaben de fer oficials i acaba de fer oficials el València, i que anem a anar explicant poc a poc.
1: Sí, ja estan disponibles en aquest portal web, en el web del València, tots els detalls, a més amb un mapa interactiu per anar ubicant-nos, per saber com serà cadascuna de les zones i com es veurà pues, el camp des de cada un dels espais. Però, si et sembla, Robi, comencem repassant aquests preus des de els abonaments de grada d'animació, que va estar ubicada en els sectors 116, 116, 118 i 119, en un dels fons de l'estadi, concretament en el fons nord, i que van a tindre un preu de 340 euros. A partir d'ahí anem a la grada superior, on en els diferents sectors en els que està dividida van anar els abonaments des de 300 als 450 euros, amb abonaments de 300, 350, 400 i 450. Estos en els diferents espais de la grada superior d'eixe últim anell del nou Mestalla. En la grada alta en eixa zona baixa de la, del tercer anell. Els abonaments van anar des dels 400 fins als 650 euros, en marges de 400, 450, 550 i 660. Després passem a la zona mitja, eixa grada mitja, que és la que té eixa, eixa equilibri entre la visibilitat i la, estar més a prop del, del terreny de joc. I en eixa grada mitjana els abonaments van anar des dels 600 euros en les zones dels fons als 1.100 euros en els espais més centrats, entre dos sectors també, o dos grups de sectors, que van atindre preu de 700 i 900 euros. I si anem a la grada baixa, eixa zona més propera al terreny de joc, els abonaments aniran des dels 750 a eixos que comentàvem, més cars de 1.700 euros, amb espais també de 1.100 euros i 1.400 euros, i així van estar també ubicats en diferents sectors els espais per a persones amb mobilitat reduïda, que van atindre un preu de 300 euros, eixos abonaments, i que van estar en eixa grada baixa per a facilitar la entrada i eixida d'aquestes persones amb mobilitat reduïda.
0: Bueno, pues ja dic, estos són els preus oficials que ha fet el València per a eixos nous abonaments per al nou Mestalla. Tota la informació la teniu pues, en l'app i en la web, i anirem així també pues, informant tots els dies, anirem donant informació de servici públic. El València fa oficial en el dia d'avui tots els preus per a que tots els abonats i els futurs socis VCF pues, vagin coneguent el seu futur abonament i el preu que li pot costar per a quan vaja, perquè ara recordem, i ara després recordem també les fases, quan comence el 14 d'octubre a reagrupar-se, a formar grups, o si voleu anar en solitari, pues també podeu fer-ho, però que ja sàpiga el futur nou abonament que pot tindre i el que li pot costar, que és molt important, depenent de la economia de cadascun de nosaltres. Però tornem a repetir, la grada baixa, la que està més a prop del terreny de xoc, costarà de 1.100 euros a 1.700 euros. La grada mitjana, de 600 euros a 1.100 euros. La grada alta, de 400 euros a 650 euros. I la grada superior, que és la més alta, de 300 euros a 450 euros. I Pablo, a estos preus n'hi haurà que afegir els descomptes que se mantenen, els descomptes que has tingut esta temporada se mantindran també per a eixos preus en el nou Mestalla.
1: Sí, perquè el València continua apostant per eixos descomptes que ve fent les últimes temporades i es mantenen les xifres en quant als percentatges d'esta última temporada. Van haver els descomptes per rango d'edat. L'abonament infantil va tindre un 50% de descompte respecte als preus que estem comentant, i és un descompte que es va aplicar per a aquells que han nascut després del 1 de juny de 2011. L'abonament juvenil va tindre un 10% de descompte i va ser per a aquells que hagin nascut entre el 1 de juny de 2002 i el 31 de maig de 2011. En este cas, l'abonament adult és el dels preus que estem parlant, i també va haver un 10% de descompte per als majors de 65 anys, que es va aplicar als nascuts abans del 31 de maig de 1962. Després tenim els descomptes d'accionista, que és d'un 5% per a aquells que tinguin accions 11, en este cas, o més de 11, abans del 30 d'abril de 2027, i el d'assistència. Recordem que l'assistència als partits té premi en el València de cara als abonaments de la temporada següent, i es va aplicar un 10 o un 15% de descompte si s'ha assistit al 80% o al 100% dels partits d'esta temporada. Per tant, important acomiadar al camp de Mestalla, assistir, acudir i complir, no?, en estos requisits d'assistència per a tindre eixe descompte de cara als abonaments del nou Mestalla. A banda, ja que recordar que el València ofereix habitualment la possibilitat del seient lliure, i este seient lliure va a poder significar un descompte de fins al 50% de l'abonament, perquè s'aplicarà el 40% de cada venda d'eixe seient lliure. Si lliberes el teu seient i eixa entrada es ven, pues eixe 40% se te va aplicar al descompte fins a, al descompte del teu abonament fins a plegar a un 50%, és a dir, te pot costar la meitat d'eixos preus que estem parlant si fas ús del seient lliure.
0: És a dir, i tornem a repetir, els descomptes d'esta temporada, els que ja heu tingut, també se mantindran per a la pròxima, per al nou Mestalla. Més informació, la grada d'animació del nou Mestalla, Pablo, que tindrà 2.235 seients. Això són, aixina serà ixa grada d'animació. En l'actualitat n'hi ha 1.800 en Mestalla, que tots no estan coberts, pues el nou Mestalla tindrà 2.235 seients, que costaran ixa grada d'animació 340 euros.
1: Sí, parlem dels sectors 116, 117, 118 i 119 que van estar en el fons nord del nou Mestalla i que van a donar cabuda a aquesta grada d'animació amb l'aforament pues, que estem comentant en estos moments i que de moment pues, va ser així inicialment, encara que podria ampliar-se en cas de que siga necessari a futur. És una zona en la que pues, van estar ubicats els membres de la grada d'animació, que està disponible pues, en aquest procés diferenciat, en este cas el de la grada d'animació per als per al trasllat de, dels seients és automàtic. En este cas, si vas a quedar-te en la grada d'animació, està tot explicat en el web, però hi ha un trasllat automàtic del, del teu seient si vols continuar en esta grada d'animació en el nou Mestalla. No, no hi ha que fer agrupació i de més, ni hi ha que acudir a cap cita, sinó es va garantir este seient en la grada d'animació. A banda, com va ser més gran que la que hi ha actualment al camp de Mestalla, pues van a poder haver noves altes en esta zona, i també s'explica si vol canviar-se de zona, si vols eixir d'esta grada d'animació, com pots fer-ho també en eixe procés de diferents fases, i com pots també adherir-te al procés de noves altes. Està tot detallat al web, eixe portal específic d'esta, d'este camí cap a una nova casa, en el apartat de grada d'animació, en el qual, com diem, s'expliquen les diferents variables: quedar-te en la grada d'animació, eixir o entrar, per dir-ho d'alguna manera.
0: I ja diem, de cara a lo que serà el nou Mestalla, el València té previst pues, que n'hi hagi un 20% més d'abonats. En l'actualitat n'hi ha 40.000, són 40.000 els abonats que té l'estadi de Mestalla. Pues passarem, o el València vol passar, als 50.000 nous abonats. Ja dic, aquestes són les xifres i les previsions que té el València. Un 20% més d'abonats. És que en l'actualitat, més els socis VCF, que el València té comptabilitzats, que poden ser més de 10.000 els socis VCF futurs nous abonats del, del València. Ja diem, esta és tota la informació que acabem de conèixer de manera oficial, que el club acaba de publicar, i que vosaltres pues, podeu entrar en la pàgina web, en la app del, del València, i bueno, tindre tota aquesta informació. I molt important també, Pablo, la ferramenta 3D interactiva, sí, que fica el València a partir de ja, per a que tots els abonats i futurs abonats del València coneguen la seva futura localitat, el seu seient, de manera pues consistagueren en el nou Mestalla. Fas un clic en ixa plataforma 3D interactiva i podràs veure el teu futur seient en totes les zones de l'estadi, Pablo.
1: Sí, de fet, aquells que estiguen seguint-nos a través de l'app, del web o del canal de YouTube estan veient I un exemple d'eixes diferents imatges, no?, que anem a poder veure en eixe disseny 3D des de cadascun dels sectors, al igual que passa pues, quan vas a comprar entrades ara en el actual Mestalla, pues, vas a poder veure com va ser, no?, eixa experiència en els diferents sectors, com es veu el terreny de joc, com va a veure's, no?, la resta de l'estadi, i aprofitar, no?, per anar sentint-te dins del nou Mestalla i ajudar-te. Jo crec que el més important és això, és que és una ajuda per a conèixer com va ser la ubicació en el nou Mestalla, com vas a veure el futbol, depenent del sector en el que decidis que és estar, i a partir d'ahí pues, tindre més arguments, no?, per a prendre una decisió tan important com aquesta, que és elegir eixe espai, eixa ubicació en el nou Mestalla.
0: Jo crec que esta ajuda que fica el València, esta forma d'interactuar 3D de manera virtual des d'allà on estigues per a veure la teua localitat, pues, és molt important, perquè així pots conèixer el que serà el teu futur seient o el que més t'acople. Ara ja saps els preus de totes les zones de l'estadi, pues ara pots clicar en la zona que més t'interessa, a veure com pots veure des d'ahí, des d'aquesta zona que és virtual, però serà la que tu veuràs en el nou Mestalla el partit del València. Per això crec que aquesta ferramenta és molt útil, Pablo.
1: De cara a Robi, a aquestes agrupacions que puguen donar-se, dels que estem parlant a partir de la setmana que es puguen conformar aquests grups, és molt útil perquè, a més, la ferramenta et permetís compartir la imatge d'un sector en concret, compartir l'enllaç d'aquesta previsualització per a passar-la, no?, a aquestes persones en les que estigues parlant, per a compartir-se gent, per a compartir-se zona i anar fent aquest debat, no?, per veure com es veu des de cada lloc. De fet, ara mateix estem veient en imatge la zona de premsa, com es veurà des d'aquestes pupitres de premsa en aquesta zona centrada de l'estadi, però el que diem, estan totes les zones disponibles, totes les zones configurades per a poder elegir, per a poder veure pues, com serà aquesta visió quan estiga acabat el nou Mestalla i com anem a poder veure el terreny de joc des de cadascuna de les posicions.
0: I ja dic, pots conèixer tots els detalls que vos estem contant i que vos anirem contant tots els dies, així en l'informatiu del València, en la web i en l'app, i en aquesta direcció que el València, pues, des d'avui també, pues, ha ficat per a tots vosaltres. Camí a una nova casa.valenciacf.com. Ahí estan tots els detalls que estem contant i tots els dubtes que pugues tindre. Ahí accedixes, camí a una nova casa.valenciacf.com, i ho pots, t'ho poden resoldre tot, i si no, evidentment, anant a l'àrea afició del València. Tots els dubtes que pugueu tindre, pues, mos estraulladeu, així anirem també pues, tractant de resoldre-ho, i si no, pues, també està l'àrea afició. Però això és on pots accedir i tindre tots els detalls, Pablo.
1: Sí, de fet, ja ha anat volcant-se tota la informació que hem anat contant setmanes enrere, els diferents processos, les diferents infografies, els diferents detalls que hem anat donant setmanes enrere, i avui s'afegeix, no?, esta plataforma 3D, tota la informació dels preus i tots els detalls, no?, dels diferents col·lectius, com dèiem abans, persones amb mobilitat reduïda, i sagrada animació i diferents situacions que van estar totes en eixe portal web del nou Mestalla, en eixe camí a una nova casa, i que ja estan a disposició de tots. De fet, ahir van a poder comprovar alguns dels detalls que nosaltres ja fa temps que hem vingut comentant, com ixa major distància, per exemple, entre els seients, ixa major confortabilitat que va tindre el nou estadi. Pues bé, també visualitzant ixa plataforma, anem a anar veient, no?, tots aquests detalls de com va ser la nova casa dels valencianistes.
0: I molt, molt important també, n'hi hauran zones del nou Mestalla que no van a ser abonables per diferents criteris, com la grada visitant, o també, pues, ojalà puguem jugar una competició europea. Ahí també UEFA determina un número determinat de localitats i d'entrades que evidentment el València no se van a poder abonar per a un futur, ojalà estiguem en Europa.
1: Sí, perquè es dona en este cas en la normativa UEFA que hi ha unes zones de seguretat que s'han de deixar i que si tu les tens ocupades per abonaments, pues te toca reubicar aixòs abonaments de cara als partits que puguen donar-se de competició oficial. Si tu ja t'avances a això i deixes aixòs zones pues, lliures, després és tot més senzill i tot el món va estar en el seu lloc. El València pues, s'adapta, no? Aprofitant del canvi d'estadi de diferents circumstàncies i va deixar pues, aixòs espais, també zones que estaran dedicades a compromisos de patrocinadors i de més, que no van a eixir abonaments, però la resta de sectors, com veiem en pantalla, estan disponibles i hi ha gran varietat d'espais per a poder elegir i per a poder decidir on veure el futbol en el nou Mestalla.
0: Recapitulem de nou, però ja dic, teniu tota la informació en camiaunanovacasa.valenciacf.com, ahí teniu tota la informació i així vos l'anirem donant tots els dies. Els preus dels nous abonaments per al nou Mestalla. El més barat, 300 euros. El més car, 1.700 euros. I, bueno, i recordem, Pablo, pues, com seran aquests preus en la grada baixa, en la grada mitjana, en la grada alta i en la grada superior.
1: Pues mira, ara anem a fer-ho al revés que abans. En eixa grada baixa, en eixa zona més propera al terreny de joc, que els abonaments aniran des de els 750 als 1.700 euros en els diferents sectors que estan detallats en la infografia, i així estaran ubicades tant la grada d'animació, amb un preu de 340 euros, com els espais habilitats per a persones amb mobilitat reduïda, que tindran un preu de 300 euros els abonaments així. Si anem al anell següent, a la graderia mitjana, així els preus aniran dels 1.100 fins als 600 euros. Anirem baixant així en quant als preus. En la grada alta, en eixe tercer anell, hi ha dues zones diferenciades, la grada alta i la grada superior. En grada alta, dels 650 fins als 400 euros. I en la grada superior, els abonaments aniran dels 450 fins als 300 euros, que tindran els sectors amb els abonaments més barats en el camp de Mestalla, en eixos fons de l'estadi del camp de Mestalla.
0: I ja diem, el preu mitjà del nou abonament en el nou Mestalla, més barat que en l'actual, costarà 537 euros en el nou Mestalla pel 599 de l'actual Mestalla. Ja dic, un 10% de bueno, més barat l'abonament mitjà del nou Mestalla al vell Mestalla. I el 40% també és una dada que hem donat d'abonaments. N'hi haurà més del 40% d'abonaments del nou Mestalla per baix dels 500 euros, que tots estos estaran en el tercer anell, on hi ha més de 30.000 seients. Bueno, són les dades generals per a que vostès se facin una idea de com va ser i se trasllat al nou Mestalla una volta que avui s'han conegut els preus de totes aquestes zones, que era el que els aficionats, abonats i futurs abonats del València volien conèixer. Crec que no se deixem res, Pablo.
1: Jo crec que ho hem repassat tot pel que fa a aixòs preus, a aixòs graderies, a aixòs zones, a aixòs sectors, que recordem a través de la plataforma 3D que ha habilitat el València, dins d'aixe portal Camí a una nova casa, van a poder apreciar com va ser la visibilitat des de cadascun dels sectors, no sols en imatge fixa, sinó dins de cada sector. Van a poder manejar la pantalla, van a poder mirar cap a un costat i cap a l'altre per tindre una sensació, per tindre una visió més real del que va ser eixa ubicació dels diferents sectors del nou estadi del València.
0: I ara què? Pues a seguir el procés que ja havia informat el València, a crear els grups per familiars, per amics, per penyistes, el que vosaltres considereu, o si voleu anar a soles, també podeu anar a soles al nou Mestalla, però ja dic, a partir del 14 d'octubre, la pròxima setmana, s'obre ja aquest procés de formació de grups o per a, bueno, apuntar-se al que serà el teu nou ornament per al nou Mestalla, Pablo.
1: Sí, del 14 al 30 d'octubre, recordem, va estar habilitat aquest període, aquesta fase 1, per a la creació de grups de cara a unir-se amb familiars, amics o companys de penya per a garantir que vas a tindre assientos junts, seient-se un al costat de l'altre per a gaudir del futbol en el nou Mestalla. Eixa va ser la primera fase. La següent, que és la que està un poc més vinculada inclús al que estem parlant avui, va ser la selecció de seient. Ho farà un representant de cadascú d'estos grups i aquest període s'allargarà des del 17 de novembre fins a maig de 2027. Es calcularan els ordres en funció d'aixòs agrupaments i s'anirà donant una cita presencial per a que un representant de cada grup pues elegisca aixòs seients definitius en el camp de Mestalla. Un procés que acabarà ja en juny-juliol de l'any que ve, 2027, amb el pagament dels abonaments, amb aquesta formalització dels abonaments. Per tant, el procés que anirà avançant, i no serà fins a les dates habituals, fins a juny-juliol del pròxim any, quan hi haurà ja que formalitzar i pagar aquests abonaments. No hi ha
0: molt
1: que
0: important.
1: Fer cap avançament.
0: Molt important també en estos processos. El primer, la creació de grups. Tots. Teniu que, ja dic, apuntar-vos tots. Si aneu en grups o vas tu i el teu fill o si vas a soles. Pues bueno, tots teniu que fer este procés, que va ser 100% online, Este primer procés va ser 100% online, com ha contat Pablo, començarà del 14 al 30 d'octubre. I ja dic, tots els dies, així anirem donant informació de servici públic. I ja després, el club vos cridarà per a començar el següent procés, que és la selecció del seient, on tu t'assentaràs al nou Mestalla, que prèviament tu, pues, fins el 10 de novembre, ja coneguent els preus i totes les zones de l'estadi, ja pots anar fent-te una idea. Crec que en aquest procés o en aquest temps, pues, tens que anar mirant: m'agrada així, m'agradaria allà, puc gastar-me això, puc gastar-me allò. Ja dic, a través d'eixa ferramenta, eixa ferramenta 3D interactiva que fica el València per a qualsevol zona a l'estadi, pues saps on te pots assentar i el que te pot costar. Per a quan te quidre el club, a partir del 10 de novembre fins maig del 2027, pues pugues triar la teua localitat. Si has anat en grup, recordem-ho una altra volta, Pablo, si és en un grup, tindrà que seleccionar-se a un capità, a un portaveu, a un representant, i ixe, en nom de tots, triarà el lloc per al futur nou Mestalla.
1: Sí, serà en la sala 1923 de l'actual Mestalla. Així se li donarà una cita presencial per a acudir en nom d'aquest grup, d'aquest agrupament que s'hagi fet de manera prèvia, per a elegir els seients. Tants com formen el grup, pues, depenent de l'ordre que tinguin, per aquesta antiguitat que es calcularà, pues, en funció de la gent del grup, hi haurà que elegir. Ahí sí, a seient per seient, com es vol ubicar aquesta agrupació que es faça.
0: I en este segon procés, que començarà el 10 de novembre, quan te quidre el club, pues tindràs diferents opcions. De manera presencial, imagina que el club te diu: pues la pròxima setmana, el dimarts a les 10 del matí. Bueno, pues que jo no puc anar. Pots fer aquest procés virtualment. Pots fer virtualment també el procés. Si no pots anar personalment, també el pots fer virtualment. I si no pots ni presencial ni virtual, pots cedir la teua capitania o la teua portavocia a una altra persona i que vagi i que faça també este procés. Perquè ja dic que el València dona totes aquestes opcions, que vagi al final el capità, si no de manera virtual, i si no que cedisca evidentment a una altra persona del grup.
1: Al final el que el busca, Robi, és que tu no pergues eixe dret, no?, que t'otorgarà eixe ordre en funció de la gent del grup, per a elegir en el moment que te toca, que no elegisca algú posterior al teu ordre, no?, abans.
0: Exacte.
1: Que tu, per això es van a facilitar les diferents opcions.
0: I en este procés de selecció de seient, evidentment tu ja tries el futur el teu futur nou seient en el nou Mestalla, però ahí no has de pagar res. Ahí tu no has de pagar absolutament res, simplement tries el lloc on te vas a sentar al nou Mestalla, però ahí no has de pagar res. Això ja serà en el següent procés, en la formalització, en per a juny i juliol del 2027. Però crec que estan explicat bé tots els processos, Pablo.
1: Sí, hem detallat tots els processos i ara el que toca als abonats és pues, anar decidint o pensant sobre aquesta decisió en quant a elecció de zona, en quant a aquests agrupaments i a més pues, amb la cosa positiva, no? De saber ja aquests pues, preus a l'hora d'establir aquestes no? negociacions, per dir-ho d'alguna manera, en els amics, en els familiars, en els companys per a veure el futbol. Així que un passet més, Robi, de cara a aquest camí cap a una nova casa.
0: Camí a una nova casa, al nou Mestalla, a la nova casa de tots els valencianistes. Avui era un dia pues, important on els abonats, actuals abonats del València i els que van a ser futurs abonats del nou Mestalla, volien conèixer els preus, ja els hem contat. Tots els dies així anirem informant, donant informació de servici públic i si no, el que hem dit en ixe enllaç, camí a una nova casa .valenciacf.com, ahí teniu tots els detalls i molt important, ixa ferramenta que des de ja podeu veure totes les zones de l'estadi el vostre futur seient i ahí és quan teniu que triar on voleu assentar-vos, depenent també de la vostra economia, perquè evidentment, com hem dit, pues, cada zona del nou Mestalla pues, té un preu de 300 euros, el més barat, a 1.700 euros. Però ara, ja dic, també ja dic, en esta ferramenta podeu veure pues, on el vostre futur seient del nou Mestalla i el que vos pot costar. Pablo, anirem informant tots els dies, però crec que la informació està contada.
1: Sí, a poc anirem recordant d'aixòs punts, d'aixòs ítems dins d'este calendari. El més immediat, ja ho saben, la setmana vinent d'aix inici de la creació dels grups, però ara, pues ara toca reflexionar i començar a conformar aixòs grups. Recordem, a partir de pròxim dimecres es podrà ja fer oficial, no? Traslladar al València la intenció d'aixòs grups que es puguen formar i a partir d'ahir, setmana a setmana anirem contant com va cada procés i quin és el següent pas.
0: Aixina va ser el trasllat al nou Mestalla, a la nova casa de tots els valencianistes amb els preus oficials que hem conegut en el dia d'avui i que ja diem tots els dies vos anirem pues, refrescant, informant així en este informatiu del València. Ara una pausa i anem en l'actualitat, en l'última hora esportiva, que l'equip juga el diumenge en el Sardinero, torna a la Lliga davant el Racing de Santander.
2: VCF Media, VCF Radio. Després d'un etern paró de seleccions, torna a la Lliga i el València de Javier Aguirre vol i necessita fer-ho amb bon peu. Jornada 8 en primera divisió. Diumenge, des de les 8, al Sardinero i per VCF Media Radio, l'app i el web Racing de Santander, València. No et perdes la prèvia, el partit i el postpartit amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Viu el Racing de Santander, València, a la ràdio del sentiment. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Escolta VCF Media Radio desde qualsevol part del món per la app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido. Zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. VCF Media Radio, la veu del València Club de Futbol. Conecta't al sentiment.
0: Anem a contar ara l'actualitat esportiva del València. Després de tota la informació que vos hem donat dels preus dels nous abonaments de Mestalla, toca ara perquè torna el futbol, torna la Lliga el diumenge, 9 de la nit, al Sardinero, eixe partit davant el Racing de Santander, que ja tenim ganes de veure el nou València de Javier Aguirre. Pablo, hem donat un detall en la portada d'este informatiu, però anem a ampliar la informació en el que ha sigut este dia d'este entrenaments on Danjuma ha continuat sense entrenar-se. Anem a veure si pot arribar per al partit. Luis Rioja ha fet una part de l'entrenament i el sevillà vol estar, i el més important, recupera Javier Aguirre per al seu debut en el Sardineu, jugadors importants com César Tàrrega, Diacabí. Conta-nos i amplia'ns la informació.
1: Sí, al final en aquest apunt inicial no hem destacat lo de Tàrrega i Diacabí perquè ja venen jornades enrere, pues, en aquesta normalitat en la que van sumant-se, però és important al final que passen les sessions i que no hi hagi cap pas cap arrere. Tenim les notícies positives també d'aquests entrenaments, en este cas parcial, amb el grup de Copete, Fulquier, que està pues, entrenant ja quasi en total normalitat, i com diem, no, els noms dels quals més pendents estem en aquestes hores és el de Rioja, que està treballant dur, està treballant de valent per a poder estar en aquest partit davant el Racing de Santander, i Danjuma, que continua al marge també preparant-se i intentant, no, poder estar recuperat per a poder jugar eixe duel de diumenge. En quant als noms propis, continuen pues, absents, en este cas Dimitrievski i Guido, que s'espera que s'incorporen demà. En el cas d'Estole Dimitrievski, després de disputar diversos partits, deixa UEFA Nations League en la seva selecció, en la seva, en el combinat nacional de Macedònia del Nord, en els que, tot i els resultats, ha sigut un dels jugadors més destacats. Recordem que han canviat de divisió esta temporada, esta edició de la Nations League, que està en una divisió superior i que els rivals són de major entitat, però el rendiment de Stole Dimitrievski està sent molt destacat respecte al del seu combinat. I Guido Rodríguez, que va estar en aquest homenatge a Messi, el club li va donar permís per a poder assistir, i que demà s'incorporarà també als entrenaments de cara a aquests últims dies per a preparar el duel contra el Racing.
0: Guido Rodríguez, com està contant-nos Pablo Orch, que s'incorporarà demà als entrenaments, està tornant ja cap a València, va estar ahir en esta passada matinada en aquest homenatge a Messi, en aquest últim partit que va jugar Leo Messi en la seva selecció d'Argentina. Tenia permís del club, de Javier Aguirre i de Braulio Vázquez, el director esportiu, Guido Rodríguez. I Guido Rodríguez, allí, en Buenos Aires, pues als mitjans de comunicació ha agraït pues que el València li hagi donat permís per estar en aquest homenatge a Messi.
3: Estoy muy contento, muy feliz de estar acá, también agradecerle a mi club que me dejó venir, que era importante para mí, y nada, contento, disfrutando de este día que va a ser un antes y un después, como dijo Leo, de ahora apoyar a toda la nueva generación que viene desde atrás, que tienen muchas cosas para dar, y con todos los chicos que ya vienen estando, que los van a ayudar desde allá adentro, y nada, estar todos juntos, unidos, a disfrutar todo lo que vivimos, y que seguramente quedan muchas cosas.
4: Sos un privilegiado, Guido, ¿no?
3: La verdad que sí, muy contento.
5: ¿Qué está dejando lío para la juventud?
3: Todo, la verdad que todo, creo que lo que mostró de caerse una vez y volver a levantarse, y volver a levantar, y era nuestro ejemplo adentro del vestuario siempre, y bueno, creo que es un ejemplo de vida para todos.
0: Guido Rodríguez, agraït al València, Javier Aguirre, a Braulio Vázquez, a l'equip, als seus companys, pues que li hagin donat permís per haver estat en això homenatge a Messi. Ell, en Messi, va ser campió del món en Qatar i en diferents edicions de la Copa Amèrica. Guido tornarà demà als entrenaments i estarà disponible per a jugar en aquest partit davant el Racing de Santander. Com ha contat Pablo, demà també s'incorporarà Stoli Mitrieski, el porter del València, que ha estat jugant a la seva selecció de Macedònia, i ja pues, demà, pues, que ja tindrà Javier Aguirre a tots els seus jugadors, a excepció dels que encara estan pues, recuperant-se, per a preparar i per a continuar preparant aquest partit i el seu debut en la banqueta del València, en el Sardinero, davant el Racing de Santander, en ese objetiu que se va marcar Javier Aguirre. Només va arribar a València i ho va dir en la seva presentació: guanyar. Així, l'objectiu i el pla és guanyar, guanyar-li al Racing de Santander. Demà, entrenament. Divendres festiu, 1 d'octubre, l'equip continuarà entrenant-se. Dissabte també s'entrenarà i per la vesprada viatge cap a Santander. Pablo Orch, anem a contar també l'última hora pel que fa a la Copa del Rei, i s'emparellament amb el Tavernes de la Valldigna, perquè ahir tinguérem al president del Tavernes. Ens va reconèixer que ells volen jugar allí en el municipal de Tavernes, estan a l'espera d'una visita a la Federació Espanyola de Futbol, però també ens va dir que si no fora possible jugar en Tavernes, ells estarien encantats de jugar en Mestalla.
1: Sí, són conscients de que el seu estadi pues, té les limitacions que té el municipal de Tavernes, amb sols una graderia amb seients i després una zona, no?, en la que podria ubicar-se gent de peu, com ho va fer en aquesta última eliminatòria, però sí, hi ha que complir unes condicions de seguretat, també infraestructures necessàries per al partit en televisió, i no tenen clar, no?, estan a l'espera de saber què els demana la federació per veure si poden complir-ho o no, i si no, ells no descarten. De fet, els agradaria, si no poden jugar al municipal de Tavernes, fer-ho al camp de Mestalla, com ens contava ahir en este informatiu.
6: Sí, home, intentaríem jugar així. Sabem que potser està molt complicat perquè les infraestructures que tenim nosaltres no són especialment el que demana la Federació Espanyola, però bueno, tenen que vindre a veure-mos. La mateixa Centaes crec que són 800 persones. O sigui, a la grada, veus, només n'hi ha 800. I nosaltres també, i el poble també vol que juguem així. Però clar, s'ha de veure tot, perquè clar, a veure on claves tu, si tens una, jo què sé, una afluència de públic que vol vindre d'això, de 2 o 3.000 persones, on les col·loquem? Home, jo com a president, per anar a jugar a lo millor al Gira o a Gandia, si està la possibilitat d'anar a Mestalla, preferiria Mestalla. I de Montes enguany, teòricament, l'últim any de Mestalla seria lo seu. Mm-hmm. O sigui, ningú millor recompensa per als jugadors, per a l'entitat, i hasta inclús per al València, pues, l'última, per a nosaltres, l'últim que es podria veure en Mestalla, aquesta que era el Tavernes allí. Entonces, és valorar-ho tot.
0: El president de la Unió Esportiva Tavernes de la Valldigna, Salvador Talens, van a fer tot el possible per jugar en el municipal de Tavernes, però si no, ells estarien encantats de jugar en Mestalla. Fem una pausa i anem a l'actualitat de l'Acadèmia, en este informatiu.
2: VCF Media, VCF Radio. Després d'un etern paró de seleccions, torna la Lliga i el València de Javier Aguirre vol i necessita fer-ho amb bon peu. Jornada 8 en primera divisió. Diumenge, des de les 8, al Sardinero. I per VCF Media Radio, l'app i el web Racing de Santander, València. No et perdes la prèvia, el partit i el postpartit amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Viu el Racing de Santander, València, a la ràdio del sentiment.
4: VCF Radio, la Academia.
0: Anem en l'actualitat de l'Acadèmia. El Mestalla continua preparant el seu partit este pròxim cap de setmana, dissabte, davant l'Elche Licitano, després d'haver guanyat victòria important este passat cap de setmana. Última hora del filial Pablo Orch.
1: Pues l'equip que continua entrenant a les ordres d'Òscar Sánchez, preparant aquest important partit i recuperant progressivament els internacionals, els jugadors que han estat en les seues respectives seleccions, com són els casos de Amos Wanjala o Roman Davis, en les absolutes de Kenya i de Venezuela, respectivament, que a més tots han tingut protagonisme en els últims partits disputats, també Dominika Staukas, que ha estat en la selecció de Lituània sub-21, o inclús Ismail Elaoud, que ha tingut minuts amb el Mestalla en aquest inici de temporada i que està en les inferiors del Marroc. Són els noms dels quals estem

0: De moda, no? En l'acadèmia, els dos últims en escriure el seu nom en el mural de Paterna a Mestalla han debutat amb el primer equip després de passar per l'acadèmia i amb ganes, no?, de conèixer, no?, com estan vivint aquestes setmanes tan especials per a ells.
1: Bueno, pues anem a anar acabant este informatiu del València d'este dimecres 7 d'octubre, com hem començat en ixa notícia que estàveu esperant tots els abonats del València i futurs nous abonats del nou Mestalla, dels preus. De quins van a ser els preus per als nous abonaments del nou Mestalla? El preu més barat del nou Mestalla, 300 euros. I ese serà el preu més barat en línies generals. El preu més car del nou Mestalla, 1.700 euros. I així n'hi haurà que sumar també els descomptes que se mantenen, de que són, van a ser iguals que la passada temporada. Un 10% menys de mitjana, 10% més barats de mitjana els preus del nou Mestalla si els comparem als de l'actual Mestalla. I ja dic, tota la informació la teniu ahir, pues, en camí a una nova casa, valenciacf.com, però la grada baixa de 1.100 a 1.700 euros, la grada mitjana de 600 euros a 1.100 euros, la grada alta de 400 a 650 euros i la grada superior, la més alta, de 300 a 450 euros. Estos són els preus dels nous abonaments que vos hem contat en este informatiu del València, però esta vesprada, en el nostre magazín Sentiment VCF, continuarem informant. Així estem. En la radio oficial de Valencia.

0: Colaboran Ajuntament de Xàtiva, Generalitat Valenciana i AFIF.
1: S'apropa el Porta a Porta. Des de la Mancomunitat de la Costera Canal volem acompanyar-te en este canvi. A les nostres xarxes trobaràs vídeos, tota

0: Si coneixes Estam i està el tron.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

Obrim el 100% Radio Fórmula fins les 10, com sempre en companyia de G-Sport. Edició la de avui del dijous 8 d'octubre del 26. G-Sport, prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. I se diu ràpid, però no és qualsevol cosa, eh? Això fa que les teues prendes a l'hora de practicar ciclisme, running, trail, triatlón, s'adapten perfectament a tu. G-Sport, es tenim a Xàtiva, a la carretera de Simat 14 i a la web gsport.es. Si eres deportista, G-Sport. Agafem la premsa i com cada dijous ja vegem per ací com van les ventes musicals. Però abans ens parem en l'efemèride. I ens conten que avui felicitem l'aniversari a Peter Gené Hernández. Bueno, pues el coneguem per el seu nom artístic, que si no, no el situem, eh? Ell és Bruno Mars. Peter Gené Hernández, Bruno Mars. Va néixer a Honolulu un 8 d'octubre de 1985. Cantant, compositor, productor musical i ballarín. És d'ascendència puertorriquenya i filipina. D'ahí els seus cognoms. Bueno, pues entre els seus grans èxits, este que vos deixe per ací, el Just the Way You Are. Avui comencem amb Bruno Mars, amb l'excusa de que és el seu cumple. I després ja, els superventes de la setmana.

I ara contem quins són els 10 discos més venuts en l'última setmana a Espanya. Bueno, pues tancant este top 10, un àlbum que t'hem posat per ací fa uns minutets, el Luxo de Rosalía. En el 9 està Bad G, Alan, Mascara. En el 8, Quevedo i Buenas Noches. En el 7 està ell, Guitarrica de la Fuente. Bueno, pues gràcies a ser un dels protagonistes de la peli, bueno, pues el seu últim treball, Spanish Leather, repunta en ventes i esta setmana ahí, en el top 10, posició número 7. En el 6, Taylor Swift, The Life of a Showgirl. En el 5, Olivia Rodrigo, You Simply Tisad for Girls So In Love. En el 4, Aitana, Cuarto Azul. En el 3, Omar Korch, Por Si Mañana No Estoy. En el 2, Bad Bunny y Debí Tirar Más Fotos. Y en el número 1, siguiente, el Super Ventes. El mateix que en les últimes setmanes, No n'hi ha qui menitxeti de la primera posició en ventes a Quevedo, gràcies al seu últim àlbum, el Vaipo. Bueno, pues ho celebrem amb ell. Es que demà amb el Super Ventes. I dins d'ell, este tema, el de La Graciosa. El que compartís amb Elvis Crespo, el que pot ser...

amb la previsió de l'oratge. Ja sabeu, com sempre, visitem la web oratgenet.com per informar-nos. I avui es compten que temperatures més baixes i ruixats al

Si esteu preparant maletes per este llarg pont que tenim per davant, potser no fa falta que agafeu paraigües. Perquè tot i que avui i demà podria ploure al litoral de la meitat sud de la comunitat, pensem que la pluja serà de caràcter dèbil i amb un simple xubasquer podem eixir del pas. Encetem avui el dia atents al vent, perquè al nord bufarà fort de mestral, on hi ha un avís per ratxes que poden superar els 80 km hora. Al nord bufarà el noroest, però al sud encara girarà gregal, afavorint l'entrada de núvols que acabaran deixant ruissats a última hora de la vesprada i de cara a la nit i matinada, amb temperatures notablement més baixes. Amb ambient fresc i oratge ventós al nord i ennuvolat al sud, encetarem un llarg cap de setmana. I no es descarta que al sud puga ploure dèbilment, però en qualsevol es tractarà de precipitacions dèbils i de poca entitat. Dissabte encara quedaran núvols en començar el dia al litoral sud de València i nord d'Alacant, on podria caure alguna gota, però a partir del migdia s'imposarà el sol, que ens acompanyarà la resta del pont amb temperatures un poc més altes. Temperatures este segons l'últim model de net, que quedaran més o menys així. Al Sat i Bagui la màxima prevista serà de 26 graus. Demà divendres 9 d'octubre, 23. I així més o menys és que continuarem tot el cap de setmana. Les mínimes, avui hem tingut 16 graus de mínima. Demà farà més fresca, eh? Demà la mínima serà de 11.

compartir al 678 60 53 30. Es deixes un missatge per ací, un WhatsApp. Els telefones 678 60 53 30. Si participes, ja veuràs com el matí te passa més ràpid. Ese és el secret d'este 100%. Està a cobrir ja edició del dijous 8 d'octubre de 2026. Molt bon dia a tots. Com sempre, fins les 2 contarem amb el patrocini de Grupo Innovatormo i del Bar Avenida de Genovés. Sí que anem a estar en molt bon

0: Amb el tema que ara mateix tenen en la nostra llista entre els 50 més importants de Blue. Ahí estava Regu. I tenim un missatge que proposa una de Mònica Naranjo. Bueno, pues anem a preparar-nos, que el pròxim tema el coneguem i el podem cantar. Diu, esta la vull dedicar per a tu, per a mi, per a tots, de part de la reina d'Àfrica.
1: Tengo el ansia de la

Ja sabeu, este cap de setmana, els últims concerts de la seva residència a Madrid. Concert divendres, dissabte i diumenge, i també dilluns. Per al concert del dilluns encara n'hi ha entrades, ja serà l'últim. Encetàvem esta segona hora del 100% peticions d'avui, edició de Juernes, de dijous, amb Carlos Gonya, un revólver. Bueno, pues acabé de veure per ací per la premsa, que avui és el seu cumple. Bueno, pues aprofitem també i el felicitem. Carlos Gonya, junta a Bruno Mars, avui els protagonistes de les efemèrides. Bueno, pues Carlos Gonya va néixer tal dia com avui, però del 61.

0: with Eden Abel.
1: Comidas para llevar. El Mirador del Pasatge te trae el disco de siempre.
2: Ens fan el dinar, ens cuiden amb un to i damunt cada dia ens deixen per a si una joieta musical. Avui recordem esta.

0: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat, el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-433-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Blue Radio Chella, más música de la que puedes imaginar. 90.2 y BluRadioFM.es.

Cortés y Camilo. Ahí estaba, Desamarte. Y ahora va a hablar del Sestopa. Va unes hores han pinchat un nou vídeo en xarxes socials per a parlar-nos del seu nou projecte. Bueno, parlar no parlem molt, tot són especulacions. Són xicotets curts que estan gravant i en el que, bueno, pues diuen que algo està per vindre. Bueno, pues nova gira, nova música, una sorpresa relacionada amb la seva antiga maqueta. Bueno, pues Sestopa està fent que tot el món estiga jugant als detectives, eh? Això sí, en este últim vídeo ho deixen clar. El pròxim 13 d'octubre desvelaran ja exactament què consistirà el projecte MKT. Bueno, pues el pròxim dimarts t'ho contarem ja tot. Bueno, pues suposem que es que recuperaran les cançons d'aquella maqueta i després se n'aniran de gira amb elles, o no? El dimarts ho sabrem.

Jaime Ballar, sí, van entrar a l'estudi i van gravar esta. Però és que a part, se ho van passar bé i es van muntar una festa després junts. Ahí estaven les bandes de The Kai i los Rebujitos. Ahí estaven amb el perdió. I tenim per a su missatge.

0: feina, per així estar encenant també es té para tota la vida. Un reproche feta cançó.
1: Para toda la vida.
0: I tema molt important este per aquest 2026, que no haurà sonat igual, eh? Sense

estem d'acord amb la seva proposta, eh? Quan fa mal oratge, recordem l'estació de l'any que més ens agrada. Ens agradaria anar a Hawaii, perquè allí tot l'any tenen la temperatura que a nosaltres ens agrada. Ahí estan Bombay i David Otero. Un tema més i completem esta hora. 3 minutets i serà la una. Este tema està escollit a consciència. És un dels més importants esta setmana al país. És Animal de les Cat's Eyes.

0: Has escuchado el disco activo en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Plaza Mayor Xàtiva. Visítales nuestras botigues: moda, sport, joyería, complements, electrodomésticos, viatges y molt més. Y para la teua compra diaria, recuerda que te espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una amplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen i s'ho passen en gran. En Plaza Mayor t'espera Ozone Bowling, pistes de bowling i màquines arcade. I gaudis de les estrenes favorites en Cines Action. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres i oci en Xàtiva. I fes que el teu dia siga un dia redó.
1: Blu Radio Xella. Tu energia de cada dia. 90.2 FM y www.radiofm.es.
0: Glass Drive. Revisamos tus lunas antes de pasar la ITV totalmente gratis. En Glass Drive contamos con la calibración de los nuevos sistemas de cambio de carril involuntario y lector de señales de tráfico. Ahora en Glass Drive te aplicamos un tratamiento anti lluvia gratuito. Glass Drive, reparación y sustitución de lunas de automóvil e industriales. Estamos en Xàtiva, calle Ronda Sequia La Vila, 15. Teléfono 96 228 2105. Glass Drive.
2: Three, two, one. Ignition.

ahí estaven coneguent un poquet més del nou disc de Art de Bogotà, Manufactures, del Club de la Gente Sola. Bueno, pues en aquesta ocasió hem escollit el tema que s'estan promocionant en estos dies, Olivos. Bueno, pues dir-vos que està de notícia avui este tema perquè ha entrat en el top 50 dels més escoltats al nostre país. I és que, com diu la presentació d'este tema, Art de Bogotà no necessita reggaeton, ni colaboraciones imposibles ni forzadas, ni un TikTok para estar ahí arriba. Solo guitarras, buenas letras y carretera. Bueno, pues Art de Bogotà i el seu nou treball, Manufactures, del Club de la Gente Sola. Així és com vos donem la benvinguda a esta quarta i última hora del 100% d'avui. Edició del dijous 8 d'octubre de 2026. Visperam de festiu.

de la seva publicació original, una família va decidir una nit d'estiu, bueno, pues quan estaven tots junts, cantar-la, gravar-se en vídeo i compartir-lo. Gràcies a això que se va fer viral, bueno, pues ara torna a estar en el top 10. Bromes a parte, i ara Mena, ahí estava sonant Dama i Vagabundo. I més col·laboracions. Estos són Abraham Mateo i María Becerra. Este tema está en llista y es titula

Si estem organitzant un viatge, si sou molts, amb autobusos Chambitos ho teniu ben fàcil. Podeu viatjar junts i de manera segura. Podeu demanar més info o pressupost sense compromís al 696 930 909. I la novetat és en la veu de Maria Pelaez. Ella presenta... Ai...

de també s'amaga des de l'últim disc d'Aitana, disc de ser quart ator. Molt pronter, nou disc d'Aitana, que està treballant en ell. Les cançons ja les té, només cal que ara pugui entrar a l'estudi a gravar-les. És dijous, sí, però este dijous té sabor a divendres. Mai sí que un poquet de remember no ens vindrà mal. I damunt, a més de, podem anar tancant el 100% d'avui. Completem en seguida l'edició del dijous 8 d'octubre de 2026. Plaer per vos acompanyat. Salutacions de Jessica Mesa. Ja sabeu, en seguida, a continuació, de 2 a 3, Àlex el fa amb el tendido pop. De 3 a 4, se passa per ací DJ del Reino. I des de les 5 i fins les 8, fem repàs a la llista.

que mai amb la millor música de house, techno, minimal, house i progressive house. Aquesta serà la teva hora per a descobrir les profunditats de l'underground. El teu espai per a descobrir nous tracks, reconnectarà amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores,

0: Has escuchado el disco activo en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Plaza Mayor Xàtiva. Visítales nuestras botigues. Moda, sport, joyería, complements, electrodomésticos, viatges y molt més. Y per a la teua compra diaria, recordo que te espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una amplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen y sopasen en gran. En Plaza Mayor te espera Ozone Bowling, pistes de bowling y máquinas arcade. Y gaudís de les estrenes favorites en Cines Acción. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres i oci en Xàtiva. Y fes que el teu día siga un día redón.
1: La mejor música.
2: La programación más divertida.
1: Los DJs más destacados. Vive un verano 10 en Blue Radio. 90.2 FM y www.blueradiofm.es.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts a l'informatiu del València, l'informatiu d'USF Media Ràdio d'este dijous 8 d'octubre. Podríem dir que ja estem a les portes d'un cap de setmana del retorn de la Lliga el diumenge, el pròxim diumenge, a l'estadi del Sardinot davant del Racing de Santander, i la veritat és que ja tenim ganes veure de nou al València, al nou València de Javier Aguirre, veure-lo pues, competir, perquè han sigut pues, 3 setmanes de paró de la Lliga, i bueno, pues, ja tenim ganes que arribi pues, ixe partit. Ja dic, estem a les portes del cap de setmana perquè demà divendres és dia festiu, dia de la Comunitat Valenciana, el 9 d'octubre no tindrem informatiu del València, però això sí, el València continuarà entrenant-se així a la ciutat esportiva de Paterna, preparant ixe partit, ixe retorn a la Lliga, en ixe partit davant el Racing de Santander. En un partit que és important per al València, després de ixa il·lusió que tenim tots, ixa esperança en l'arribada de Braulio Vázquez primer com a director esportiu del València, el nou entrenador Javier Aguirre, bueno, pues ara torna a la competició i l'equip té que començar a guanyar partits. És cert que va guanyar a Vitoria davant l'Alavés, que va ser pues la primera victòria de la temporada, però n'hi ha que començar a revertir el mal començament de temporada que ha tingut l'equip en este inici de Lliga, amb només 4 punts en esos 7 primers partits. I ja diem, tots estem il·lusionats, en ganes de veure el València de Javier Aguirre i de que pogam guanyar ixe partit al Sardinero davant el Racing de Santander, que com va dir el míster, el tècnic mexicà, en la seva presentació, només va arribar així a València, l'objectiu i el pla era guanyar ixe partit al Racing de Santander. I en això ha estat l'equip i els jugadors en aquestes 3 setmanes de paró, 2 des que se va fer càrrec Javier Aguirre, preparant intensament ixe partit i poder-lo guanyar per a començar que siga el ressorgir del València en esta lliga amb Javier Aguirre. Bueno, pues ara vos contem l'última hora del València, que ja diem ha continuat entrenant-se així a la ciutat esportiva de Paterna, pues va recuperant jugadors, que també era un dels objectius d'este paró de la lliga, recuperar jugadors que estaven lesionats, i va recuperar-los Javier Aguirre de cara a aquest partit davant el Racing de Santander, on el València tornarà al Sardinero 14 anys després. Se diu pronte, el Racing de Santander que ha tornat a primera, i el València que tornarà a aquest estadi, perquè l'última volta que va jugar allí va ser en la temporada 2012. Unai Emery era entrenador del València. Empatarem en aquell partit 2-2. Pues ara 14 anys després tornem al Sardinero, i bueno, volem recordar també pues aquells partits entre València i Racing de Santander, i avui anem a tindre un protagonista molt especial, una llegenda del Racing de Santander, com és Pedro Munitis. Més de 300 partits en el Racing de Santander, un jugador molt volgut, molt, molt carismàtic, recordat sempre per aquella parella davantera pues tan atípica que formaven, Nikola Zigic, el gegant que després va vindre així al València, i Pedro Munitis. Bueno, pues avui amb Pedro Munitis anem a recordar com eren aquells València Racing de Santander, Racing de Santander València, ara que el València torna al Sardinero 14 anys després. Bueno, pues de tot això, i per supost també estem en el dia després de conèixer els preus dels nous abonaments per al nou Mestalla. Ahir, pues, en el nostre informatiu donàrem àmplia informació de lo que van ser ixos preus, els passos a seguir, però avui anem a continuar donant informació de servici públic per a tots els abonats i futurs abonats del nou Mestalla, per a que tinguin clar, pues, els passos a seguir i tot el que han de fer a partir del 14 d'octubre, que començarà, pues, l'agrupació i la primera fase d'aquest procés del trasllat al nou Mestalla. Bueno, pues, ho comentarem tot, i ja que estem, pues, en la prèvia del cap de setmana, perquè ja diem, demà no tindrem informatiu, també repassarem les prèvies del cap de setmana per al Mestalla, que jugarà el dissabte davant l'Elche Illicitano, i tots els partits pel que fa als equips de l'acadèmia. El València femení té paró de la Lliga, descansarà este pròxim cap de setmana, però ja dic, ara vos contarem l'última hora del Mestalla i de tots els equips de l'acadèmia. De tot això i moltes més coses en este informatiu del València, que cada dia podeu veure, podeu seguir-nos per la app, per la web, pel canal de YouTube del València, allà on estigueu, des de qualsevol part del món, se connecteu a la app, a la web o al canal de YouTube i podeu veure este informatiu en directe a estes hores, tots els dies, de dilluns a divendres. Que no arribeu al directe? Bueno, pues queda gravat, i ahí també, pues, en la app del València se pot veure, també en el canal de YouTube, i si no, pues en el nostre podcast. Bueno, pues són totes les plataformes que tenim per a que pugueu veure este informatiu i tota la programació d'UVCF Media Ràdio, perquè també, com a novetat esta temporada, en el cotxe també podeu escoltar-nos a través de l'app del València i en els dispositius mòbils de CarPlay i Android Auto. Dit això, saludem a Pablo. Què tal, Pablo?
2: Hola, Robi, què tal? Com estem? La veritat que avui és un dijous que per a nosaltres és un poc divendres, no? Per allò del festiu de demà, perquè va ser dia de prèvies. Avui ja i estem centrats...
1: Estem a les portes ja del cap de setmana i tenim ganes, ja de futbol.
2: Perquè al final parlem de la tornada a la competició del primer equip masculí, evidentment, i d'eixa estrena que va produir-se de Javier Aguirre en la banqueta del València. És un cap de setmana de tornar a la competició, però un cap de setmana especial, no?
1: És que han sigut tres setmanes de paró de la Lliga. És cert que en el València, pues, des de, en este paró, pues, s'han produït moltes novetats. L'arribada de Braulio Vázquez com a director esportiu, el nou entrenador, Javier Aguirre. Tots estem en eixa il·lusió, en eixa esperança que comence l'equip a revertir el mal començament de temporada, que ja ho hem dit, però ara ja comença l'hora de la veritat i el diumenge n'hi ha que guanyar-li el Racing, eh?
2: Sí, ara és el que, pues, té que donar-li, no?, sentit a tot el que ha passat en estos dies. També no és que l'equip ha estat treballant de valenta, sinó que és esportiva de Paterna, i esperem, no?, que puga ser la d'este diumenge la primera de moltes victòries del València esta temporada. Ara comentarem, no?, però ja que veure, no?, la part positiva d'este paró, més enllà de per a eixe treball, no?, a les hores de Javier Aguirre, sinó també per a recuperar efectius i per a que alguns futbolistes estiguen més a prop de tornar també.
1: Els objectius que s'havia marcat Javier Aguirre, en això està treballant l'equip, pues, en aquestes tres setmanes, dos des que s'ha fet Javier Aguirre càrrec de l'equip. Ho va dir el míster molt clarament en la seva presentació. El objetivo y el plan es ganarle al Racing de Santander. En això ha estat, i ja dic, i va continuar fins el dissabte, que l'equip s'entrenarà així en l'estrena del que serà Javier Aguirre com a nou entrenador del València, pues poder començar en una victòria el diumenge davant el Racing de Santander. Pablo, anem en lo que és ja l'última hora d'aquest entrenament, que també s'ha tret els objectius, que s'ha aconseguit en este paró de la Lliga, recuperar jugadors de cara a aquesta convocatòria del cap de setmana davant el Racing.
2: Sí, perquè al llarg de la setmana, pues, hem anat parlant de diferents noms propis, de jugadors que poden anar, pues, aplegant i estar disponibles novament. I hem de parlar en el dia d'avui d'Arnau Danjuma, que ha fet treball de camp en solitari, que encara no s'ha reincorporat al grup, però ja l'hem vist sobre la gespa de la ciutat esportiva de Paterna. I sobretot, no, hem estat pendents de Luis Rioja, que avui ha entrenat en normalitat. Robi, avui ja ha completat la sessió amb el grup, de la mateixa manera que Guido i Stole Dimitrievski, que ja han tornat d'un deixomenatge a Leo Messi i l'altre dels compromisos amb la seva selecció.
1: Sí, s'esperava avui l'arribada de Guido després d'haver estat en aquest homenatge de Leo Messi. Arribat a primera hora del matí, s'ha entrenat i està disponible Guido Rodríguez de cara a aquest partit davant el Racing de Santander. I Dimitrievski també, després d'haver jugat els partits en la seva selecció de Macedònia, també ha sigut un mes així en la ciutat esportiva de Paterna. Ara entrarem en Diacabí i César Tàrrega, que van a ser les grans novetats en la convocatòria. Però sobre Danjuma i Luis Rioja, com ha comentat Pablo, avui ha fet una bona part de l'entrenament amb el grup. Ahir ja vos contem que aquests problemes en el taló que tenia pues Luis Rioja i que venia pues arrossegant des de que se va tornar a lesionar a Vitoria, ell s'havia marcat en aquestes tres setmanes de paró recuperar-se del tot. I Luis Rioja, que ja va jugar, recordem, després de Vitoria el partit davant la Real Societat, va estar segur també per a aquest partit davant el Racing.
2: Sí, i al final és una notícia, no?, que estàvem esperant amb aquest treball, no?, especial, aquest treball que ha fet en este cas Luis Rioja per a poder estar. Sabem que pues, tenia dolor, que no ho ha estat passant bé, però se li ha adaptat, no?, tot aquest treball durant aquestes setmanes per a que poguera passar, no?, el que ja ha passat en el dia d'avui, i és que puga estar amb el grup i que puga plegar a estar en condicions de competir en el partit del pròxim diumenge.
1: I després Danjuma, que també està en pendents pues estos dies, avui ja ha començat a fer treball de camp en solitari. Encara no ha pogut entrenar-se amb el grup, són molèsties que ve arrossegant

0: per al diumenge.
1: Sí, i és altra de les notícies, no?, que estàvem esperant al llarg d'aquestes setmanes amb este paro internacional. Sabíem que d'una manera o altra no guanyàvem temps de cara al pròxim partit, i això era positiu per a homes com Mukhtar Diakabi o César Tàrrega, que ja estan pues, entrenant en normalitat, i que tot apunta que seran les grans novetats de la convocatòria de cara al partit de diumenge. Important el recuperar efectius en eixa línia defensiva, que és on estan acumulant-se moltes baixes, concretament en la posició de central, i això permet, no?, pues, també al cos tècnic el tindre més alternatives tant per aquesta posició com per a altres, perquè recordem que, per exemple, Pepe Lu, aquestes jornades abans del paro, havia estat actuant com a central per aquesta acumulació de baixes, i ara pues, hi ha un poc més de marge, no?, amb aquestes recuperacions de dos centrals, en este cas com són Diakabi i César Tàrrega.
0: I ja dic, són jugadors importants perquè era una zona, aquesta zona central de la defensa, que estava molt mermada per les baixes i per lo que hem contat. Ahí està jugant pues, Pepe Lu de central, fins i tot també Iker Córdoba, el central del filial. Però ara, en la recuperació de Tàrrega i Diakabi, pues, són més efectius els que tindrà per a aquesta zona defensiva Javier Aguirre de cara a ese partido davant el Racing de Santander, y con 10 les novetats en esa convocatoria. Deslesionats de llarga durada, y venim contando también buenas noticias en cuanto a Copete y Fulquier, que se están entrenando amb certa normalitat, podrien dir, amb el grup. Avui pràcticament han completat tot l'entrenament. I són bones notícies, perquè Copete ha estat 7 mesos lesionat, que ha tingut que passar pel quiròfan, i bueno, i va assimilar molt bé les càrregues de treball el central andalús, i podríem dir també que està en aquest tram final de la seva recuperació.
1: Sí, han sigut dos setmanes sense... Bueno, dos caps de setmana millores de competició, tres setmanes d'aquest últim partit, i al final... Pues també, no?, estos futbolistes que han vist com van evolucionant positivament les seves lesions, com han pogut treballar amb aquest treball específic per a recuperar-se, i que estan a prop de tornar. Jo crec que en este sentit estem veient, no?, una línia similar, en què cadascú en les seves peculiaritats i en la seva situació diferent, però que és que van passant les setmanes i que evidentment estan més a prop de tornar, i això sempre és positiu.
0: I ja dic, tot això en clau de convocatòria de cara a lo que serà pues, ese partit davant el Racing de Santander, pues, els canterans Aaron Mayol, Iker Córdoba, Aymar Blázquez, bueno, pues, que també evidentment estan o David Otorbi, m'oblidava David Otorbi, són jugadors del primer equip, estan en dinàmica de primer equip. De fet, l'únic dels quatre que està jugant en el Mestalla és Aymar Blázquez, i jo crec que això va continuar també en este cap de setmana. Esperarem a la convocatòria del dissabte, però Otorbi, Mayol i Iker Córdoba són fixes.
1: Sí, ja des de fa algunes setmanes que dins d'aquesta dinàmica de primer equip estava també Alejandro Panach, però en les recuperacions que estem parlant ja està més en dinàmica de Mestalla, ha sigut titular en les últimes setmanes. Aymar Blázquez, pues és el jugador que ha estat un poc ahí a cavall, no?, entre els entrenaments de primer equip, les sessions de treball a les hores de Javier Aguirre, i després és cert que els caps de setmana, aquests dos que no han hagut competició, ha sigut titular amb el Mestalla, tant contra el Poblense com el passat cap de setmana en eixa victòria davant la penya deportiva. Esta setmana està novament entrenant a les ordres de Javier Aguirre, anem a veure el cap de setmana pues què decideix el tècnic mexicà de cara a aquest partit contra el Racing, en el que sí que estan pues, optant, no?, més encara a aquesta convocatòria, pues, jugadors que no han baixat també el Mestalla, com són els que comentaves abans, el central Iker Córdoba, el extrem David Otorbi i un Aaron Mayol, que sembla que va plegar per a quedar-se amb aquesta gran irrupció que va tindre a les ordres d'Òscar Sánchez.
0: Això en quant a aquesta convocatòria, la primera convocatòria de Javier Aguirre com a nou entrenador del València de cara a aquest partit davant el Racing de Santander. Ara després entrarem en el que pot ser l'equip titular, el primer 11 titular de Javier Aguirre. Però ahir també tingueren notícies d'aquesta operació a la que ha sigut sotmès de nou Diego López, part mèdic del València, sobre l'operació

0: Xera que patix el guajín.
1: Sí, ahir feia públic el València un informe mèdic donant els detalls d'eixa intervenció que deia així: el jugador del València Club de Futbol, Diego López, va ser intervingut este dimarts d'una lesió al genoll dret a Madrid pel mateix equip mèdic que li va operar en les dues anteriors ocasions. El jugador valencianista romandrà en observació fins a l'alta hospitalària.
0: Bueno, pues Diego López, que continua aquest procés de recuperació, que ha tingut que tornar a passar pel quiròfan, se n'ha anat a Madrid pel doctor que el va operar ja en anteriors ocasions, a veure si esta és la bona, la definitiva, i se recupera d'aquesta greu lesió que va patir la passada temporada. Bueno, pues això en quant a la convocatòria. El que pot ser l'11, l'equip titular que alinee Javier Aguirre el diumenge en el Sardinero, és tota una incògnita. No ho sabem, veurem. Bueno, pues Javier Aguirre, en els equips que ha estat, sobretot pues en el Mallorca, venia jugant, pues ha utilitzat una defensa de 5, una defensa de 4, així també podia fer el mateix, ja dic que ha recuperat els jugadors con Tàrrega, con Diacabí. Veurem quin és el plantejament del tècnic mexicà de cara a eixe partit del diumenge. Una defensa de 5, una defensa de 4. El que sí que tenim clar, Pablo, és el València que vol Javier Aguirre, que vol ja veure el diumenge en el Sardinero, que és el que ja va dir en la seva presentació. Un València intens, un València competitiu, un València agressiu, entenent molt bé el que és aquesta agressivitat futbolística dins del terreny de joc, i un València que hi va ser molt clar, que al rival li costa sang, suor i llàgrimes, i és el que vol veure ja el diumenge, jugue qui jugue.
1: Sí, sobretot siga quin siga l'esquema utilitzat per Javier Aguirre, pues que l'equip siga reconeixible, que tinga aquesta identitat i sobretot molta entrega, molt de sacrifici, i que complique, no, al màxim la vida al rival, més enllà evidentment de ser incisius i de tindre aquesta capacitat ofensiva que esperem tinga l'equip, no, en quant a la manera de jugar i en quant a la manera de plantejar el partit. I és un poc abans lo de l'esquema, estava fent una ullada un poc a la trajectòria de Aguirre en aquest sentit, i sobretot en el Mallorca sí que va ser més habitual en aquesta línia de 5, però en la resta d'equips, no, podem dir que ha optat més per la defensa de 4, i després ahí alternant entre 3 migcampistes o 2 migcampistes i un mitja punta, un poc ahí variant, no? Al final és un poc també aquesta capacitat d'adaptació als recursos que té l'equip i el que busque, no, de cara al partit contra el Racing.
0: No t'atreveixes a donar un 11, no?
1: Jo no, i més avui que perdem un dia, no? Perquè estem a dijous i ja que donar-lo ja, a veure si estàs en sentiment, estic més inspirat.
0: Bueno, pues veurem pues quin pot ser ixe 11 que alinea el primer equip titular de Javier Aguirre el pròxim diumenge al Sardinero davant el Racing de Santander. Però ja diem, jugue el que vol Javier Aguirre, és molt clar, que l'equip se ho deixa tot en el terreny de joc. I jo crec que això ja anem a començar a veure-ho el pròxim diumenge, perquè han estat treballant, estem veient els entrenaments de l'equip, i aquesta intensitat, aquest espírit competitiu i lluitador que ha demanat i que vol Javier Aguirre, ho hem vist en els entrenaments. Ara n'hi ha que veure-ho també en els partits, Pablo.
1: Sí, perquè si algo ha caracteritzat nostres primeres setmanes de Javier Aguirre al capdavant de l'equip és aquesta senya d'identitat, no? Que esperem ara es pugui traslladar als partits, i sobretot que signifique o que siga un fet que tinga la conseqüència d'aconseguir punts i aconseguir victòries. El que volem tots, no? Ho diu el propi Javier Aguirre, que no hi ha més que pensar que en este partit de diumenge, en este partit contra el Racing, i aconseguir la victòria. Tot el que s'ha treballat en aquest sentit, i també en els aspectes tàctics, van enfocats a això, a començar a sumar de 3 i a que este inici, no, de l'etapa Aguirre, esta tornada a la competició, signifique també pues, l'inici d'una dinàmica positiva.
0: Bueno, pues l'equip que s'ha entrenat en el dia d'avui, que continuarà entrenant-se demà, és dia festiu, 9 d'octubre, dia de la Comunitat Valenciana, festa, nosaltres tampoc tindrem informatiu, però els jugadors, ja dic, que també pues, s'entrenaran, al igual que el dissabte, que serà l'últim entrenament de l'equip perquè per la vesprada viatjarà cap a Santander en vol charter cap a Terres Càntabres després de l'entrenament, com és habitual, la roda de premsa de Javier Aguirre, del míster, que també, per supost, pues, veurem i escoltarem així pues, en directe este dissabte. Això en quant a l'entrenament i el que és ixa prèvia del València en el seu retorn a la Lliga i a eixe partit davant el Racing de Santander. Pablo, del Racing, quina és l'última hora de l'equip càntabre, que bueno, que ells han tornat a la Lliga després d'eixe ascens a primera divisió. No han començat mal perquè tenen 7 punts. És cert que abans del paró van patir una duríssima derrota davant el Celta de Vigo. L'última hora del Racing.
1: Pues bé, jo crec que el Racing ha tingut dos fases ben diferenciades d'este inici de temporada, i amb la derrota contra el Celta i també pues, en la derrota anterior que van patir, ha fet que este paro de seleccions hagi significat per a ells una mini pretemporada, i de fet el seu míster així ho ha plantejat, perquè han estat pues, treballant pràcticament en tota la plantilla, simplement dos futbolistes i mig, perquè un d'ells sols ha jugat un dels partits que hi havia en esta finestra internacionals, han estat absents, i la resta han fet una mini pretemporada, de fet amb participació inclús de jugadors del juvenil i del filial per a fer partits entre ells, i també van tindre un amistós a porta tancada contra el Logroñés en la búsqueda, no? de seguir pulint ixa idea tan marcada que té l'equip càntabre i millorar per a evitar, no? situacions com la que van viure en les últimes jornades abans del paró. Ara van a tindre la tornada d'eixos internacionals, entre ells un Pablo García que ha destacat en esta finestra amb la sub-21 amb 5 gols, un Pablo García que porta mal record així en la casa de la seva etapa en el juvenil del Betis quan s'enfrontava al juvenil del València.
0: Bueno, pues l'última hora del Racing de Santander, i com vos diuen també la portada d'este informatiu, avui anem a tindre un protagonista especial. Ara en uns minuts anirem a Santander per a parlar amb una llegenda del Racing, amb Pedro Munitis, aquell jugador del Racing que formava parella amb Nikola Zigic, aquella parella de davanters, un gegant i un menut, i que tants gols van marcar els dos en el Racing de Santander. Nikola Zigic, que després va acabar jugant així en el València. Pues amb Pedro Munitis anem a parlar d'aquell últim València que va jugar en el Sardinero fa 14 anys, temporada 2012. Unai Emery era entrenador del València. Empataren 2-2 en aquell últim partit, en dos gols a Duriz. Munitis va jugar aquell partit.
1: Sí, i va acabar expulsat, al igual que Ricardo Costa, en aquest partit contra el Racing. Al final és tornar a un camp històric, a un camp com los campos després del Sardinero, que han estat moltes temporades en primera divisió, i que va ser un poc, no?, tornar a aquests duels que aquells que som joves però ja no tant recordem pues de les visites al Racing, on també va estar pues, per exemple, el de jugador que després va passar per el València com Sergio Canales, que va ser company per exemple de Munitis fa molts anys i que ara està de tornada i que va ser rival del València este cap de setmana. Sergio Canales ja una llegenda també del Racing, en el que va estar això sí poc de temps, eh?
0: Bueno, pues ara de seguida se n'anem a Santander, i després també pues vos continuarem pues informant, donant ixa informació de servici públic, lo de el que va ser el trasllat al nou Mestalla després que en el dia d'ahir coneguérem tots els preus dels nous abonaments del nou Mestalla. Després, Pablo, continuem pues informant, encara que molta gent pues ja a través de la app, de la web, i Vicent Jazz, camí a una nova casa, punt valenciacf.com, ahí tenen tota la informació, però nosaltres continuem donant aquesta informació de servici públic.
1: Sí, hem de seguir recordant del tema dels plaços, que a partir del pròxim dia 14 es poden fer els grups, i dia a dia pues anirem actualitzant tota la informació i les varietats, les modificacions que vagin donant-se dins del procés, és a dir, el que vagi passant i els canvis, no?, dins de fase.
0: Bueno, pues ara ho recordem tots, però ara una pausa i se n'anem a Santander.
2: Hola, soy Pablo Maceo. No te pierdas nuestros partidos en la radio oficial del club.
3: Després d'un etern paró de seleccions, torna la Lliga i el València de Javier Aguirre vol i necessita fer-ho amb bon peu. Jornada 8 en primera divisió. Diumenge, des de les 8, al Sardinero. I per VCF Media Radio, l'app i el web Racing de Santander, València. No et perdes la prèvia, el partit i el postpartit amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Viu el Racing de Santander, València, a la ràdio del sentiment.
4: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra, esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt València. Amunt TM. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
5: Hola, soc Pepe Lu, viu amb l'emoció de VCF Media Radio tots els nostres partits.
0: Como os decíamos, nos vamos a Santander porque vamos a hablar hoy con una de las leyendas del Racing, Pedro Munitis, un jugador pues carismático, muy querido, hay más de 300 partidos en el Racing y siempre recordado por aquella pareja que formó con Nikola Zigic Munitis, que después Zigic jugó aquí en el Valencia. Y como volvemos al Sardinero 14 años después, qué mejor ocasión que esta para hablar con Pedro Munitis. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
6: Hola, muy buenas. Bien, bien, todo bien, todo bien.
0: Bueno, pues encantados nosotros de volver a Santander, de volver al Sardinero 14 años después. Son muchos años, Pedro, ¿eh?
6: Pues sí, la verdad que demasiados, ¿no? Han pasado muchas cosas aquí en Santander, muchas de ellas no muy agradables, pero bueno, como digo siempre, ¿no? Al final de lo que más se aprende y lo que más te acaba fortaleciendo si eres capaz de superarlo es de las dificultades. Y bueno, ha sido así. Hemos pasado momentos difíciles, pero creo que ahora mismo el club goza de muy buena salud Como digo también siempre, la salud de un club, bueno, pues se mide un poco por sus aficionados y creo que aquí ha habido, bueno, pues un giro de la leche. Hay un sentimiento de pertenencia increíble, se ha renovado el aficionado, hay muchísima gente joven muy enganchada con el equipo y bueno, creo que todo ese proceso de pasarlo mal ha merecido la pena.
0: Bueno, pues nosotros, primero que nada, pues daros la enhorabuena en nombre del Valencia y a ti, que eres una leyenda del Racing, por haber vuelto a Primera División, porque nosotros es un equipo que recordamos muy bien y ya te digo, el hecho de volver al Sardinero, ese estadio mítico, nos alegra y mucho, Pedro.
6: Pues muchísimas gracias. Pues para nosotros también es una maravilla el poder recibir equipos de la entidad que tiene el Valencia, un clásico de nuestra liga y uno de los grandes, ¿no? O sea que es un día de fiesta también para nosotros.
0: Por cierto, Pedro, que el último enfrentamiento, estuvimos ahí hace 14 años, fue en la temporada 2012, tú aún jugabas en el Racing, ¿eh?
6: Ya, fíjate, te decía ahí fuera de micro que hay que tener mucha memoria, yo no la tengo porque ya pasó una pila de años y nada, pues sí, ya te digo que ha pasado, bueno, han pasado muchas cosas.
1: Sí, hablabas, Pedro, de todas esas cosas, ¿no? que han pasado, que habéis vivido los racinguistas. Y ahora es un poco, ¿no? Esa recompensa, es verdad que al final hay que competir, hay que sumar puntos, pero un poco también disfrutar, ¿no? De la recompensa al trabajo durante tantos años, ¿no? En la que el equipo ha estado en un lugar donde creemos que no merece.
6: Sí, totalmente. Esa sería la mentalidad o bueno, la visión seguramente desde la objetividad y desde la lejanía. Pero ya sabéis lo que os voy a contar, lo que es el fútbol, que bueno, cuando conseguimos entrar en la Copa de la UEFA, que había sido algo histórico aquí en Santander, vamos a entrar aunque al año siguiente no seamos capaces de soportar las dos competiciones y descendamos. Y eso no es así. A la siguiente temporada la exigencia era máxima. Ahora mismo todos estamos muy contentos de estar en Primera División, pero a nadie se le pasa ni por la imaginación. O todos tenemos la ambición de mantener la categoría y todo lo que se aleje de eso, pues bueno, pues si le preguntas a la gente cuando se ascendió, que el año que viene da igual, pero ahora no da igual, ¿no? O sea que todos estamos en las mismas.
1: Hablamos un poco, ¿no?, de eso, que al principio es vamos a disfrutar, pero luego estamos aquí y hay que ir a por todo.
6: Claro, claro, y luego si la cosa no va bien, pues la gente ya deja de disfrutar, la exigencia es máxima. El proyecto también es ambicioso y sabemos que, pues que es muy importante el intentar mantener la categoría y bueno, y lo de disfrutar a veces, bueno, pues es solo está en la mente, ¿no? Porque la realidad te dice que, bueno, pues que Primera División es súper exigente y bueno, pues que no siempre se puede disfrutar.
1: Pedro, ¿cómo estás viviendo en tu caso particular esta temporada, la del regreso a Primera, teniendo en cuenta que has sido jugador con cerca de 400 partidos, has sido también técnico y ahora has vuelto al club, ¿no?, como responsable de metodología? ¿Cómo se vive ahora? Un poco, entiendo que un poco más desde la distancia, ¿no?, pero sufriendo igual.
6: Sí, total, es lo que te vengo contando, ¿no? Sabemos que, a ver, lo que te comentaba antes, también es cierto que la salud del club es buenísima a todos los niveles y creo que ahora mismo sus aficionados o nuestros aficionados nos haría soportar cualquier situación que nos toque vivir, porque es una pasada lo que se está viviendo en Santander. Lo que te digo es que se ha generado un sentimiento de pertenencia que seguramente que soportaríamos cualquier cosa, porque la gente está súper enganchada. Antiguamente, cuando el equipo iba bien, pues el Sardinero se llenaba o casi. Cuando la cosa no iba bien, pues te quedabas en menos de la mitad. Creo que ahora mismo esto no sucedería, ¿no? Y creo que es algo muy importante.
0: Pedro, y habéis empezado, no habéis empezado mal, ¿eh? Habéis vuelto a primero, pero ahí estáis con 7 puntos. Es cierto que antes del parón sufristeis esa goleada ante el Celta de Vigo, pero el equipo bien, adaptándose bien al retorno a primera.
6: Sí. Están compitiendo muy bien. Sí que es cierto que creo que estamos en un proceso de adaptación a la categoría. Ahora mismo en primera división cualquier error, que a lo mejor en segunda pues no pasaba nada, ahora te penaliza. Pero bueno, independientemente de los dos últimos partidos, que creo que el resultado ha sido muy abultado, creo que las sensaciones del equipo son buenas. El cuerpo técnico creo que es top y que está haciendo un trabajo estupendo. Creo que van todos a una y yo creo que es para que seamos optimistas dentro de lo que estamos hablando, la dificultad que tiene la primera división.
0: Y con un entrenador que tiene las ideas muy claras y ha conseguido ese ascenso pues a primera, y como tú decías, adaptándose muy bien a la máxima categoría del fútbol español, con ese míster que yo creo que bueno, que ahí también es muy querido, y con una idea futbolística también muy clara, Pedro.
6: Sí, muy atractiva, la verdad. Ver jugar al equipo te divierte. O sea, todos los partidos pasan un montón de cosas. Es un equipo que propone, que es proactivo, que quiere jugar a través de tener el balón, que ataca mucho y bien. Y la verdad que bueno, que aquí estamos muy contentos.
0: Bueno, y sabemos nosotros ahora que nos espera un partido muy difícil, muy complicado. El domingo nos alegramos de volver a Santander, pero sabemos que queremos ganar con el nuevo míster, pero sabemos que nos va a costar y mucho, Pedro, ¿eh? ¿Cómo ves al Valencia ahora con la llegada de Javier Aguirre, ¿no? Un técnico pues veterano, conoce muy bien la liga. ¿Cómo lo veis desde ahí?
6: Entrenador nuevo, bueno, pues es una incógnita seguramente lo que va a plantear, pero sí que es cierto que Aguirre, si por algo se caracteriza, es por hacer equipos muy sólidos, y para nosotros va a ser seguro un partido durísimo, como cada uno, ¿no?, de los que te tocan, pero quizá este más por lo que hablamos. Seguro que todo el mundo dentro de la plantilla va a estar súper enganchado, queriendo demostrar al míster que puede contar con él. Y para nosotros también, bueno, para la gente del primer equipo, pues bueno, con la dificultad que conlleva el no poder hacer un análisis, ya que es el primer partido que va a estar el entrenador.
1: Pedro, estamos hablando de este regreso a primera, ¿no?, del Racing, que coincide, ¿no?, también con el regreso de un jugador que entiendo que ha vuelto de manera especial, ¿no?, como es Sergio Canales, al que conocemos también bien aquí en Valencia. Un poco cómo se ha vivido, ¿no?, ese regreso, y qué significa también pues para la gente del club el volver a contar a un jugador que marcó pues tan pronto, ¿no?, ese pico tan pronto, y que entiendo que la gente pues tenía ganas de volver a tenerlo en el Racing con el ascenso.
6: Sí, la verdad que nos ha hecho mucha ilusión a todos la vuelta de Sergio. No le pudimos disfrutar mucho porque, bueno, explotó de una manera impresionante y marchó muy joven, pero mucha ilusión porque es un jugador que su juego es también muy atractivo, muy acorde con lo que plantea el míster, y también muy ilusionados porque cada vez que tenemos gente de casa, acaba dando un poco más, ¿no? Nos da ese plus de lo que hablábamos de sentir de esto de una manera especial. Sergio además ya con muchísima experiencia, que también es muy importante y que lo vamos a necesitar sobre todo en momentos complicados y y bueno, yo creo que somos muy afortunados de poder contar con él.
0: Con Pedro Munitis, la leyenda del Racing de Santander, estamos hablando pues en la previa de lo que será pues el partido del próximo domingo, que evidentemente lo decíamos en la introducción de la entrevista, ¿no? Siempre recordaremos aquella célebre delantera, Pedro Munitis Zigic, que después acabó jugando Nicola aquí en el Valencia, Pedro.
6: Bueno, pues un momento maravilloso el haber coincidido con Nico, porque era brutal, o sea, un jugador espectacular, un entendimiento del juego de la leche, fue una conexión desde el primer momento, o sea, no hablábamos el mismo idioma, pero fue coincidir en el campo y entendernos a la perfección, y eso es porque era un jugador súper inteligente. Que por cierto juega mucho mejor con los pies que el juego aéreo, aunque sí, era
1: mucho más, ¿no? Era delantero alto, que es lo que se pretendía hacer de él.
6: Era brutal.
0: Pedro Munitis, hemos dicho, jugador, entrenador, ahora de responsable metodología de la cantera del Racing. Bueno, pues ahí también ayudando a formar futuros jugadores, Pedro.
6: Sí, bueno, creo que la gente que hemos estado pues en el fútbol profesional y durante tanto tiempo y habiendo vivido pues tantas cosas, creo que casi tenemos la obligación de intentar transmitir todo eso que hemos vivido nosotros. Creo que les podemos ayudar mucho a los chicos y que necesitan ese acompañamiento, porque luego el fútbol profesional es tan exigente que bueno, pues cuanto mejor formados estén, pues mejor lo van a pasar.
0: Pedro Munitis, que ha sido un placer, nos alegramos mucho y encantados, como te hemos dicho, de volver el domingo al Sardinero y enfrentarnos al Racing de Santander en Primera División 14 años después. Un saludo y nos vemos.
6: Igualmente, para nosotros también es un placer, como he dicho al principio. Un abrazo fuerte.
0: Pedro Munitis, encantat de vore de nou al València en el Sardinero, enfrontar-se al Racing de Santander, i nosaltres també, de tornar pues, a aquest estadi, pues, un dels estadis que tenim també pues, ganes de tornar esta temporada, com tindrem ganes també en el seu dia, tornar a la Rosaleda, a Màlaga, on guanyarem allí una lliga. Pablo, alguna cosa més que se deixem de la prèvia del partit del diumenge?
1: Simplement fem menció abans de Canales, també hi ha altres futbolistes, no? Ho hem comentat també durant l'entrevista, aquest pas de Nicola Zigic per els dos clubs, també Alexis Ruano, Javier Arizmendi, són alguns dels jugadors que han jugat en els dos clubs, com també tenim el cas ara, però un poc el viatge a la inversa de André Almeida, el jugador que està a hores d'ara competint en el Racing de Santander, el jugador valencianista.
0: I cedit pel València. Bueno, l'equip, com hem dit, demà continuarà entrenant-se a la ciutat esportiva de Paterna, és dia festiu, 9 d'octubre, però no van a parar. Dissabte de nou entrenament, després viatge per la vesprada cap a Santander. Abans, la roda de premsa del míster el dissabte, que vos oferirem així en directe. I se m'aparquem pues, la lliga, perquè també estem pendents d'eixe partit de la Copa del Rei, primera eliminatòria que disputarà el València. Ja sabem dia i hora.
1: Sí, es va fer oficial en la vesprada d'ahir, eixe horari per al partit de Copa del Rei contra el Tavernes, eixe duel valencià que anem a viure en esta primera ronda de la Copa del Rei. Serà el dimecres 28 d'octubre a les 9 de la nit, eixe partit entre el Club de Futbol Unió Esportiva Tavernes de la Valldigna i el València Club de Futbol. Sabem el dia, sabem l'hora, però no sabem encara on es jugarà, perquè, com ja ens explicava ahir el president del Tavernes, Alba Talents, estan a l'espera de eixa visita que han de fer els delegats de la Federació Espanyola de futbol, que està prevista per a la pròxima setmana, per al dijous, dia 15, i ahí ja sabran pues, un poc més si és o no viable el jugar en el municipal de Tavernes i si, pues, dins d'aixes opcions, tenen capacitat d'adaptar l'estadi en este cas el Municipal de Tavernes, a les necessitats d'eixe partit i a les exigències de la federació per a esta primera ronda. Un Municipal de Tavernes que no podem oblidar està a escassos metres del pavelló Municipal de Tavernes, on tenim un dels murals de la ruta d'Artur Badel del València. Per tant, podem dir que és un estadi, tot i ser evidentment el Tavernes, molt, molt valencianista.
0: Bueno, pues dimecres 28 d'octubre a les 9 de la nit, i veurem eixa visita el pròxim dijous al Municipal de Tavernes si valida la Federació Espanyola de Futbol que se jugue allí, i si no, com va dir ahir el president Salva Talents, ells estarien encantats i jugarem a Mestalla. Veurem, i així també ho contarem. Per acabar en la informació del València, bueno, ahir ja vos donarem ampla informació de lo que va ser, pues, ixa notícia, els preus dels nous abonaments per al nou Mestalla, així cada dia en l'informatiu del València i en totes les plataformes digitals del València vos anirem informat de com va ser ixe trasllat al nou Mestalla. Però Pablo, com a recordatori general, anem en el més important d'aixòs preus dels abonaments del València per al nou Mestalla.
1: Al final, recordem que ja ho vam comentar en jornades anteriors, que el camp es va dividir en quatre grades: en la grada baixa, la grada mitja i eixe últim anell que està dividit en grada alta i grada superior, i que a partir d'ahir anem a tindre uns preus en la grada baixa entre 1.700 i 750 euros, en la grada mitja entre 1.100 i 600 euros, en la grada alta entre 650 i 400 euros, i en la grada superior de 450 a 300 euros els abonaments més barats. A això li hem d'afegir els dos zones especials, que són per a persones amb mobilitat reduïda, en este cas en la grada baixa amb un preu de 300 euros, i la grada d'animació, també situada en el fons nord de l'estadi, que tindrà un preu de 340 euros. Estos preus són sense descomptes, perquè hem de recordar que el València va a mantenir els descomptes que s'han vingut aplicant en esta temporada en la que estem de cara a la pròxima temporada. Això que implica que els abonaments infantils van a costar un 50%, els abonaments juvenils un 10% menys, i també els de majors de 65 anys. Així, hem de sumar també els descomptes del 5% per accionista i aquells que són la recompensa a la fidelitat, la recompensa a l'assistència, d'un 10 o un 15% en funció si has acudit al 80 o al 100% dels partits d'esta temporada en la que estem. I a banda, fins a un 50% de descompte es pot aconseguir si ens acollim al seient lliure, que anirà aplicant-nos el 40% de cada venda d'eixa entrada que nosaltres alliberem en esta fórmula, la del seient lliure.
0: Bueno, pues tota la informació en la app, en la web del València i en eixe enllaç, camí a una nova casa, .valenciacf.com. Ahí està tota la informació. I molt important també, eixa ferramenta que ha ficat el València, eixe mapa 3D, on podeu veure, pues, tot l'estadi, totes les localitats, i ahí on podeu fer ja, anar fent ja la tria del seient i del vostre futur nou abonament, acorde, pues, a la vostra disponibilitat també econòmica.
1: Sí, sobretot en funció del sector, en funció també del preu i la disponibilitat econòmica, conformar els grups, que és el que toca ara a partir del pròxim dia 14. S'han de conformar els grups i ja, pues, tenim tota la informació amb els preus, amb els descomptes, amb aquesta visibilitat que es va tindre cada lloc per a decidir, no? I a partir d'ahir, pues, veure si estem o no d'acord en la gent que tenim a prop i conformar aquests grups que van a donar lloc a aquesta primera fase, no? Que és la de conformar els grups per allà després elegir el lloc i el seient.
0: I això serà la primera fase a partir del 14 al 30 d'octubre. Ja dic, ahir podeu crear els grups per amics, per familiars, per penyistes, o si voleu anar a soles, ahir també s'heu d'inscriure, i ja diem, serà un procés 100% online, però és el primer pas, a partir del 14 d'octubre fins el 30 d'octubre. Bueno, ho deixem així, ja dic que anirem informant tots els dies sobre aquest trasllat al nou Mestalla. Ara anem també en la prèvia del cap de setmana per als equips de l'acadèmia, per al Mestalla.
3: Conecta't al sentiment. Conecta't a VCF Media Radio. Després d'un etern paró de seleccions, torna la Lliga i el València de Javier Aguirre vol i necessita fer-ho amb bon peu. Jornada 8 en primera divisió. Diumenge, des de les 8, al Sardinero. I per VCF Media Radio, l'app i el web Racing de Santander, València. No et perdis la prèvia, el partit i el postpartit amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Viu el Racing de Santander, València, a la ràdio del sentiment.
7: VCF Radio, l'Acadèmia.
0: L'actualitat de l'Acadèmia i la prèvia, perquè ja dic que estem a les portes del cap de setmana. Demà encara és divendres, és dia festiu, no tindrem informatiu, per això estem ja fent la prèvia de tots els partits. I el Mestalla jugarà el dissabte en Terres Alacantines davant l'Elche Licitano, després d'haver aconseguit la primera victòria de la temporada, a la que volen donar continuïtat, Pablo.
1: Sí, i allí estarà el nostre company Víctor Barea, esperem per a contar-nos el que és, esperem que siga la segona victòria de la temporada, després de l'aconseguida el passat cap de setmana, així en el Puigades contra la Penya Deportiva, el Mestalla que va jugar contra altre filial, contra el filial de l'Elche, i va ser un partit en el que es van enfrontar dos equips que estan molt igualats perquè acumulen els mateixos punts en la taula en aquestes altures de la temporada i que busquen pues, el que és la seva segona victòria. La setmana està sent un tant diferent perquè van reincorporant-se els internacionals, aquells jugadors que han estat en les seues seleccions, com siga Juan Jala, Roman Davis o Dominika Staukas, i progressivament pues, anem a veure si poden estar disponibles i també pues, com diem abans, aquests futbolistes que van o no en el primer equip a Santander i en funció d'això pues, veurem si poden estar a les ordres d'Òscar Sánchez.
0: El Saron Mayol, Otorbi i Iker Córdoba, jo crec que aixòs van a ser fixes en la convocatòria del primer equip, i Aymar Blázquez, com ha vingut també pues, jugant en els últims partits amb Mestalla, també podia ser un reforç de cara al partit del dissabte.
1: Anem a veure perquè, com diem, la setmana passada va ser molt important en aquesta victòria del filial valencianista, i parlant de possibilitats d'estar en la convocatòria hem de parlar d'un Marc Jurado que la setmana passada pues, va entrar en una primera citació però es va quedar finalment fora de l'última llista, de la llista definitiva, i també hem de parlar de Pablo López que l'estem veient ja entrar amb el grup després de molts mesos d'absència. Recordem que es va lesionar la temporada passada mentre estava cedit en el Mirandés, sí que està ja en el tram final de la seva recuperació. Anem a veure si en les pròximes setmanes pot començar i entrar en les convocatòries.
0: Alejandro Panach, el central del Mestalla, ens ha parlat en la prèvia d'aquest partit que jugaran dissabte davant l'Elche i Licitano.
8: El equipo estaba muy contento, sobre todo con muchas ganas de darle continuidad a la victoria del fin de pasado y eso por el partido de este fin de semana. Vienen de perder, pero bueno, también sabemos que es un filial que tiene muchas armas para jugar y eso, nada, afrontarlo como estamos viniendo. Y eso, a por ello. Sí, el equipo lo sabe, eso, queremos dar un paso hacia adelante fuera de casa. Y eso, el equipo tiene muchas ganas de seguir sumando de tres. Sí, la verdad es que es un campo que está bien, que está en perfectas condiciones, pero el míster nos exige siempre lo mismo, dar lo máximo de nosotros en el campo que sea. Y a por los tres puntos siempre. Es que es un orgullo ser un capitán del Valencia Mestalla y eso, la verdad es que siempre con quien juegue, con Amos, con Iker, con Fontanet, con quien sea, la verdad es que somos un equipo y nos sentimos todos muy a gusto.
0: Alejandro Panach, el central del Mestalla, per aixa prèvia del partit que jugarà l'equip d'Òscar Sánchez el dissabte a les 5 de la vesprada davant l'Elche Licitano, partit que vos oferirem, com sempre, així, per VCF Media Radio. Ahí estarà Víctor Barea. Fem repàs al que ens espera també per als equips de l'acadèmia, Pablo.
1: Pues va ser un cap de setmana diferent. Per allà del festiu de demà van haver partits avançats. En este cas, tanta esta vesprada, on jugarà ja un dels nostres equips, en este cas el cadet A, com el dia de demà on van a disputar-se els partits de Lliga Autonòmica i també el duel de Lliga Nacional Juvenil entre el Juvenil B i el Castelló B. Però els plats forts de la jornada, per dir-ho d'alguna manera, a banda del partit del Mestalla, ens van a portar fins al diumenge, perquè el Juvenil A, l'equip d'Euge Rivera, afronta un complicat desplaçament, se'n van a Mallorca per a visitar la ciutat esportiva Antonio Asensio i mesurar-se amb el Mallorca, que és un dels grups, un dels equips, perdó, que ha entrat nou en este grup 7 de la divisió d'honor juvenil i que va canviar un poc la dinàmica, no? Allò del viatge en avió el dissabte i el diumenge al migdia afrontar aquest duel contra un equip que és un dels rivals directes, podem dir-ho així, en esta divisió d'honor juvenil per estar en eixa part alta de la classificació i que esperem puga seguir la ratxa després de la derrota en la primera jornada per a anar sumant victòries, ja són victòries per als d'Euge Rivera. I en el cas de les xiques, en el cap del futbol femení, tenim partit per al femení C, que juga diumenge, així en la ciutat esportiva de Paterna contra la Nucía, i sobretot el duel del femení B contra el Barcelona C, contra el Barça C, que esperem siga el tornar a la senda de la victòria.
0: I recordem que el primer equip del València femení no té lliga, descansa. I bueno, pues les de Miquel Crespo que han que continuen pues preparant i se retorn la lliga, sobretot per a revertir el mal començament de temporada que estan protagonitzant amb aquests 6 partits pues sense conèixer la victòria. Ho deixem així, el que és este informatiu del València. Ja dic, demà, dia festiu, 9 d'octubre, dia de la Comunitat Valenciana, no tindrem informatiu del València. Tornarem el dissabte per oferir-vos la roda de premsa del míster de Javier Aguirre, però esta vesprada sí que tenim Magazine Sentiment VCF. Ahí a partir de les 7 ahí estarà Pablo Orch i servidor per a contar-vos pues l'última hora del València. Que passeu bon festiu, que són molts dies els que puguen disfrutar-lo.

0: des dels nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

eres dels nostres. Blu Radio, 90.2 de la FM i www.bluradiofm.es. Blu Radio, cada dia fem ràdio per tu.